pas del temps és sols perversió. Tu saps de mi massa, jo no sé qui sóc o què som. Jo vaig escapar d'un zoo i què puta és la guerra i quina pau el bosc. Estava jo dormint al meu cau, era 2013. Va aparèixer Pancho amb ritmes, lletres, somnis esgarrats en bolses, ens llancem al riu al 2013.

excel·lències, concerts, moltes samarretes a la meua jeta. En un any han canviat el plan, segon àlbum, queda poc saldo i s'ho passen mal. Sonaran més himnes i giran les nòmines por suor i llàgrimes, tot això és Raval. Ja estava natxet, tan ciscar, tan qui sap, tan discret. Falta algo y no sé qué es. Toquen a la puerta y alegría. Era pollet, convenía. Como elefante en

2-0 any de parois de pandèmia, la que vam viurar no tenir nom. Que previsors que vam ser guardant llenya i que inexplicable tindre tanta sort. Va ser estranya, fecunda, bohèmia, poca pirotècnia i molta diversió. Si he de posar nota a este període d'incerteses i angúnia, jo li dono un punt d'inflexió. De tobogans i d'ironies, de llepolies, si fores jo també ho faries, menys tonteries, ovacions i trofeus, la gent en peu al Coliseum donant-se la pau i en harmonia.

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.

vaig somiant amb la teva escalfor i somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa

abans hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: RAP 107, serveis informatius.
1: Ha nascut a Parets del Vallès la Xarxa, la coordinadora d'entitats per la cultura catalana a casa nostra. En formen part entitats de moment com Diables, Gegants, la Colla del Vall de Gitanes, l'Ateneu La Teixidora, Manyacs, l'Associació Fotogràfica Parets, l'Associació Passebrista Parets, el Festival de Curs Pedra del Diable i l'Associació Sardanista. En aquests moments, la Xarxa a Parets vol promoure i dinamitzar la cultura popular catalana a casa nostra. Es donaran a conèixer a la tardor, el 25 d'octubre, al Parc de la Linera, amb una mostra de les diferents entitats culturals que tenim a Parets. Hem parlat amb un dels membres de la Xarxa, en Guillem Municio, de l'Ateneu La Teixidora. Ell ens parlava de per què han vist la necessitat de crear aquest espai conjunt, la Xarxa de Parets.
2: La Xarxa és el nom que li hem posat a la coordinadora d'entitats per la cultura catalana de Parets del Vallès, que, com el seu nom indica, neix amb la voluntat de coordinar o de ser un espai de coordinació entre entitats de Parets del Vallès i, per tant, promoure i dinamitzar la cultura catalana al poble. Estem en estadis inicials, ens hem començat a formar i ara mateix està conformada per Diables, per la Colla de Gegants, per Gitanes, per l'Ateneu La Teixidora, Manyacs, l'Associació Fotogràfica de Parets, l'Associació Passebrista, el Festival de Curs de la Pedra al Diable i l'Associació Sardanista.
1: La Xarxa, coordinadora d'entitats de la cultura catalana de Parets del Vallès, vol promoure, defensar i dinamitzar la cultura catalana al poble. En Guillem ens avança que a la tardor es donaran a conèixer amb una petita mostra i un vermut musical al Parc de la Linera.
2: Un dels primers actes que tenim previstos és el diumenge 25 d'octubre, que farem a la Linera, al Parc de la Linera, un tastet de les diferents entitats de cultura del poble. Llavors, la idea és que la gent que hi assisteixi pugui viure una mica com és formar part de les colles, quin tipus d'actes es fan, quines tasques, etc. I ho acabarem amb un vermut musical. Tot i així, més endavant us donarem més informació d'aquest acte.
1: Aquesta iniciativa vol enriquir el municipi i està oberta a noves incorporacions d'entitats locals. Vol ser el nexe d'unió de les entitats paratanes, com ens explica el Guillem.
2: De moment, les entitats que la conformen estem força contentes i creiem que, a més, pot ser un espai també d'ajuda i col·laboració entre les entitats. De manera que, quan algú necessita alguna cosa, doncs una altra entitat pot a ajudar amb això, a nivell de carpes, d'equips de so, equipaments, etc. Llavors és aquesta voluntat d'ajudar-nos posant mans, posant recursos i fins i tot idees o projectes en comú entre les diferents entitats.
1: La Xarxa de Parets Cultura Catalana, Entitats i Vida de Poble compartiran, coordinaran i impulsaran els actes de les entitats que fan poble i fan xarxa. A través dels diferents canals de comunicació, especialment a través de les xarxes socials, se'n difondran tots els actes principals que impulsin per les entitats adherides, contribuint a fer més visible la vida cultural de Parets del Vallès. L'operació Vacances Segures és la campanya que cada estiu impulsa Mossos d'Esquadra per informar a la ciutadania de les mesures de prevenció bàsiques que cal adoptar per evitar els delictes més típics de l'època de l'any en la que ens hi trobem, sobretot furts a la platja o en zones concorregudes i robatoris amb força a l'interior de vehicles o domicilis. Els agents visiten aquests dies les poblacions per difondre consells per tal d'evitar furts en zones concorregudes, robatoris a domicilis i també a polígons industrials. Que l'estiu no es porti a relaxar-nos i pensar que estem lliures de riscos. No abaixar la guàrdia és el principal consell que donen Mossos per tenir unes vacances tranquil·les. La gent de Mossos d'Esquadra de l'Oficina de Relacions amb la comunitat de Mollet del Vallès, a la que pertany Parets, en Daniel González, ens recordava la importància de no perdre els hàbits de seguretat.
3: Ara que ve l'estiu, venen les vacances, tan esperades per l'altra part, doncs recordar una miqueta una sèrie de consells bàsics, molt, molt genèrics, de què cal tenir en compte. Són consells de molt de sentit comú, ara no descobrirem res, però que moltes vegades les persones una miqueta es malacostumen, no? I deixen de tenir una sèrie d'hàbits molt, molt simplons de seguretat que per altra banda ens evitarien una sèrie d'ensurts. com pot ser doncs, el fet de tancar la porta amb clau cada cop que sortim. És igual si sortim a comprar el pa o sortim quan marxem de vacances. El fet de tancar tots els accessos, balconades, portes correderes, accessos a terrasses, tenir-los correctament tancats. Si disposem d'alarma, recordem que són recomanacions, en cap cas són obligacions. És a dir, si tenim o si disposem d'una alarma, doncs fem-la servir. Fem-la servir doncs, comprovant que la connexió a la central receptora sigui adequada i que funcioni correctament. I, evidentment, si marxem, doncs, deixar-la connectada. El fet de donar una clau doncs, a qualsevol altra persona de confiança doncs, que pugui doncs, donar una volteta al pis quan nosaltres no estem. No publicar fotos o missatges en el moment que estem de vacances dient doncs, que estem a tal lloc o a tal altre o durant el temps que estem doncs, a la destinació estival. Si hem de publicar alguna cosa, doncs, ja estem a temps de publicar-ho quan retornem. I si fem el viatge, doncs, ja sigui mitjançant avió, tren o en el propi vehicle, doncs, tenir sempre les pertinences ben controlades. Sempre amb nosaltres, si és un vehicle i parem en una estació de servei, doncs, el vehicle ben tancat, a la vista, i no deixar cap objecte de valor, doncs, que sigui fàcilment accessible.
1: Un altre dels consells de Mossos és controlar el que es comparteix a les xarxes socials, punt feble i que aprofiten els delinqüents per conèixer els nostres moviments. La gent de Mossos d'Esquadra, l'Albert Gallego, ens parlava de la seguretat digital.
4: Ja que introduïm el tema de les xarxes socials, com ja deia el Dani, nosaltres recomanem a la gent de manera preventiva el que entenem que a nivell de seguretat li és més interessant o no. Insistim en que no diem mai de la vida a la gent el que té que fer o deixar de fer en la seva esfera privada o seva esfera privada digital. En qualsevol cas, sí que el que podríem fer com a mesura preventiva, si malgrat tot doncs ens ve molt de gust explicar o publicar cada dia les nostres novetats de vacances, tenir molt clar que els nostres seguidors o la gent que tenim agregada a les nostres xarxes socials són gent que reconeixem i que els nostres perfils, en qualsevol cas, són tancats i que, per tant, nosaltres tenim un cert control sobre aquelles persones que accedeixen als nostres continguts. Això sí que crec que seria interessant per qualsevol persona que té qualsevol xarxa social. Llavors, això que entenem que és una bona mesura preventiva, introduint ja una mica consells també de seguretat digital, doncs això tant els diem a la canalla quan anem als centres educatius a parlar amb ells, com a les famílies o, en fi, a qualsevol àmbit, a qualsevol persona de qualsevol edat.
1: Especialment atents hem d'estar quan ens movem persones amb molta gent, com poden ser els carrers comercials, on són habituals les estrebades de les bosses de mà, o també a la pròpia platja. No hem de perdre mai de vista els objectes personals si anem a banyar-nos dins la mar o quan ens estirem sobre la tovallola. Els furts a la platja són una de les pràctiques delictives més habituals en aquesta època de l'any. El que marca la diferència entre un furt, que no comporta la detenció del lladre, i un robatori és l'import dels objectes sostrets. És només a partir dels 400 euros quan els agents poden arrestar l'individu i portar-lo davant del jutge. Bons consells per a totes les situacions, mantenir els nostres objectes de valor sempre controlats i no despistar-nos. Recordem, el telèfon d'urgències és el 112, és únic a tot l'àmbit europeu i dona resposta immediata les 24 hores del dia davant d'una situació d'emergència. I podeu telefonar si necessiteu la policia, serveis sanitaris o bombers. És gratuït i es pot trucar fins i tot des de llocs on el vostre operador no té cobertura. L'Albert també ens parlava d'una de les tècniques que fan servir els lladres, com són els marcadors a les portes dels domicilis.
4: De la mateixa manera que el 112 el podem utilitzar de manera preventiva, sempre tenint en compte que és un 112 i que no es pot trucar per qualsevol. Però quan tenim una percepció més o menys de que hi ha quelcom que no quadra i no fa falta ser massa explícit amb explicar què és el que no em quadra i puc trucar al 112, nosaltres ja ens permet guanyar temps d'arribar al lloc, d'identificar si s'escau a qui siguin allà, o per un altre costat, si no és per identificar alguna persona, perquè nosaltres això ens genera intel·ligència policial i sabem que algú està treballant la zona aquella i aleshores fa que els nostres companys d'investigació o del grup de paisà estiguin més proactius i prioritzin potser el sector A, o B o del sector C. Per tant, si ens hi trobem, està bé arrencar, tant sigui el nostre, com sempre diem, tant sigui el nostre domicili com el d'un tercer, perquè fes allò pel veí, allò que desitjaries que el veí fes per tu.
5: No?
4: I que jo, com sempre diem, visc el el tercer primera i pujo per les escales i el primer primera veig que hi ha un marcador, truco el 112, espero que vingui la patrulla, després la patrulla ja farà el que cregui. I vostè ja n'ha informat i, com ho veiem, a més també es queda més tranquil.
1: L'operació Vacances Segures ens recorda que si marxem de vacances i estarem uns dies fora de casa, hem d'assegurar-nos que no es nota que la vivenda està buida. Demanar a una persona que de confiança que reculli el correu de la bústia i, sobretot, no anunciar-ho a les xarxes socials o en llocs públics. La policia recomana no deixar objectes de valor dins dels domicilis o, en tot cas, disposar d'una relació detallada amb marques i models i fotografies que ens permeti recuperar-los si ens els roben i els detenen. Altres consells que donen Mossos és no deixar roba estesa, si es pot col·locar temporitzadors que encenguin i apaguin llums i aparells electrònics, millor que millor, i en el cas de voler presentar una denúncia, us podeu adreçar a qualsevol de les comissaries que trobeu les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Al telèfon d'atenció ciutadana, al 012, us poden informar de la més propera. També trobareu tota aquesta informació a la seva pàgina web, www.mossos.cat.
0: Notícies.
1: Moment de parlar de la campanya d'estiu contra el mosquit tigre. És el moment d'aturar aquest mosquit, aquest insecte tan impertinent, podríem dir que és. El moment de parlar dels consells pràctics i de prevenció per evitar que se reprodueixi amb facilitat i, lògicament, també com poder evitar la seva incòmoda picada. En quant a evitar que aquesta mosquita, aquest insecte, es reprodueixi, és molt important recordar de buidar i de capgirar a qualsevol recipient, evitar les acumulacions d'aigua que estigui estancada en basses, cisternes, dipòsits, fonts, fins i tot testos de plantes, buidar o capgira tots els objectes on es pugui acumular aquesta aigua. També és important tapar i protegir, cobrir amb tela o malla mosquitera fineta, molt fineta poder ser, de màxim 2 mil·límetres perquè no es colin, els elements fixes que no es puguin retirar ni capgirar. I tractar l'aigua. Tractar l'aigua de la piscina, per exemple, amb els productes adequats per assegurar-ne les condicions sanitàries i renovar l'aigua de beuadors de mascotes en dues vegades cada setmana com a mínim. En quant a evitar que ens piquin aquests insectes incòmodes, és recomanable instal·lar mosquiteres, instal·lar aquestes mosquiteres amb foradets ben petits, amb portes i finestres per impedir-ne el seu pas cap a l'interior. També fer servir protecció personal, portar roba de màniga llarga, pantalons llargs i mitjons si hem d'estar a l'exterior i prioritzar els colors que siguin clars, que no atrauen tant els mosquits com els colors foscos. I si opteu per l'ús de repel·lents per a la pell, recordar tenir en compte les indicacions de cada producte i també les edats recomanables per fer-lo servir. I atenció a les hores punta, perquè s'ha d'evitar les activitats a l'exterior a les hores de més presència del mosquit, que són les hores del matí i al capvespre. I si malauradament, després de totes aquestes recomanacions, ens han picat els mosquits, com actuar davant de la picada? No alarmar-nos, la picada del mosquit tigre sí que és molesta, però no és perillosa per a la salut, en cas de no ser al·lèrgic, és clar. També higiene i calma, neteja bé i desinfecta bé la zona, aplicant fred local si és que està inflamada aquesta picada, i fer una consulta mèdica en el cas de ser necessari. Si passats uns dies aquestes molèsties no remeten, consultar el metge de capçalera per una possible reacció al·lèrgica. Recorda també la importància de seguir indicacions de salut en aquesta època de l'any. Recordar que si el metge sospita que tens una malaltia transmesa per un mosquit, s'ha d'extremar precaucions les dues setmanes posteriors a l'inici dels símptomes, és a dir, són 14 dies clau. També evitar ser picat. És molt important que no ens piqui cap mosquit perquè no encomani la malaltia a altres persones en el cas de quedar així contagiat, com dèiem. I per limitar els contagis, evitar els desplaçaments innecessaris fora del domicili i del lloc de treball. Important, com dèiem, seguir les indicacions que des de Salut ens donen, des de l'Ajuntament de Parets, Parets Saludable, una campanya d'estiu per aturar el mosquit tigre. L'Ajuntament de Casa Nostra actua per evitar aquesta propagació del mosquit, actuant en bornals, espais humits i espais públics. També es pot col·laborar actuant correctament dins i fora de casa, perquè la prevenció, com ja sabem, és cosa de tots.
5: I un exjugador del Parets, que no nascut a Parets, perquè alguns mitjans han dit que era de Parets, no, però sí que va estar un any jugant a Parets, és l'Àlex Calatrava, que ha fitxat per l'Espanyol. No es pot dir totes les vegades, no, que jugadors que han passat per l'equip del Parets juguin a la primera categoria de futbol, i en aquest cas amb l'Espanyol. En Pablo Martínez, que el va conèixer prou bé, a més té amistat amb ell i amb els seus pares, ens pot parlar una mica d'ell. Pablo, com estàs?
6: Hola, bon dia. Molt bé, molt bé.
5: El Pablo, que ha estat exjugador, que ha estat vinculat al club de futbol Parets. De fet, aquella època estaves a la Junta, veritat?
6: Sí, bueno, estava a la Junta i estava també de director esportiu.
5: Això mateix.
6: I, bueno, va ser la primera temporada, primera catalana, amb el Miquel Muñoz i el Samu Mora d'entrenadors. Mm-hmm. I sí, vam fitxar l'Àlex Calatrava, que venia a sortir de juvenil, primer any d'amateur. I sí, ens van oferir per a mitjançant un representant que portava molts nois juvenils, i el van fitxar.
5: Hi ha un nano que tractava molt bé la pilota, que era un jugador tècnic, oi?
6: Sí, a veure, el nano ja havia jugat al futbol base del Barça, i havia estat jugat al futbol base del Barça, després havia anat al Sant Andreu, i quan nosaltres el vam fitxar crec que estava a l'Horta, tenia l'opció d'anar a l'Horta també.
5: Correcte.
6: I al final vam decidir vindre a Parets. És un noi amb molta qualitat tècnica, un tir molt bo, molt bo l'un contra un, i sobretot és molt bon noi. Jo la veritat que estic molt content per ell, per la família, perquè encara mantenim el contacte i som molt bona gent.
5: Home, i que mantinguis contacte, això vol dir que vas crear empremta i que està bé. I això que va ser aquell any del Covid que no veu acabar de disputar tota la Lliga, oi?
6: Sí, és cert, no van disputar tota la Lliga i, bueno, no van descendir per un tema administratiu, però a banda de tot això, la veritat és que, ja et dic, mantenim el contacte amb el pare, amb ell parlo menys, no?, perquè, bueno, pues, suposo que estarà més ocupat, però sí, som molt bona gent. La veritat que el fitxatge d'ell va ser molt fàcil, perquè nosaltres li donaven l'oportunitat de jugar a Primera Catalana amb un tècnic com el Miquel Muñoz, i el seu ajudant, el Samu, que li van facilitar molt les coses, que li van dir, li van parlar clar, li van dir al noi, si, bueno, si tu treballes, tindràs la mateixa oportunitat que tots, i jo crec que això és el que ell es va quedar amb això, i la veritat que ho va aprofitar, i molt bé.
5: Sí, perquè després la seva evolució ha sigut impressionant, perquè va anar també al segon equip de l'Atlètic de Madrid, al Castellón, que ha fet uns números molt bons, i mira, s'hi ha fixat l'Espanyol.
6: Sí, sí, la veritat que tenia possibilitat ja, quan va sortir el primer any del Castelló, d'anar a primera divisió, però al final el Castelló, per el que jo entenc, el que m'ha dit la família, va portar molt bé amb ell, i li van dir que es quedés un any més, a veure si aconseguien pujar a primera divisió, que han fet el playoff i no han pogut pujar, i com no ho van aconseguir, però al final l'han facilitat que puguem marxar a l'Espanyol. La veritat que ells estan molt contents, vas parlar amb el pare ahir, i res, ja amb ganes de començar la temporada, i bueno, i aquest salt a primera divisió, que no és fàcil, no és fàcil arribar, però jo crec que s'ho mereix, i jo crec que si li dona l'oportunitat és un noi que és diferent, té molta qualitat tècnica, per treballar molt, i és molt bona gent.
5: Doncs tant de bo que li vagi bé a l'Àlex Calatrava. En Pablo, ja no està tan vinculat sempre has estat i sempre continuaràs vinculat al futbol, però ara no ho estàs, diríem, amb cap club fent cap tasca, però sí que tens els nanos jugant a futbol, no?
6: Sí, bueno, tinc el meu fill, que aquest any formarà part, o espero que formi part del primer equip de Parets.
5: Sí.
6: I bueno, no estic vinculat a cap club, però la veritat és que sempre no se'm truca gent, em demanen telèfon de jugadors, parlem de coses, em demanen si l'aconsegui amb alguna cosa i tal, i bueno, la veritat que no estic vinculat, però com ben dius tu, sempre estic fent alguna cosa, però bueno, més tranquil, des d'una posició més baixa i més tranquil·la, però sí, sempre estic fent alguna cosa, i si a mi em demana el Parets qualsevol cosa, sempre estaré agraït per tot el que van fer per mi, perquè jo, la veritat, que va ser una etapa també, bueno, que vaig perdre la meva mare, una etapa complicada.
5: Sí. I amb el Pablo Pastor,
6: eh? El Pablo Pastor, i res, molt content d'estar col·laborant amb ell, si puc.
5: Escolta, doncs, espero que et vagi bé. Ja sabem que ell amb els seus germans porten el bar dels Gallegos, que suposo que deveu anar a tope de feina, no?
6: Sí, sí, sí, la veritat que sí, que no ens podem queixar. Portem molt d'anys, però algú farem bé, com diuen.
5: Pablo Martínez, moltes gràcies per parlar-nos una mica de l'Aleix Calatrava i esperem que aquest exjugador de Parets, que no de Parets, eh? Tu també t'has fixat, no?, que en alguns llocs, no sé per què, diuen que és nascut a Parets, però tu mateix m'ho has confirmat més d'una vegada, que no és de Parets, aquest xicot.
6: No. Ahir li vaig enviar un àudio al pare i es reia i m'ha dit, hosti, no sé on ha sortit això. Dic, bueno, sí. Jo tampoc, però bueno, escolta'm, a vegades, jo què sé, les xarxes socials són molt gran, la gent opina, sí, sí. I a vegades creuen missatges, però no, el noi és de Barcelona. Que quedi clar que és de Barcelona.
5: Em sembla que del Guinardó, no, d'aquesta zona, perquè em sembla que inclús ha fet un vídeo per la seva zona, i que està clar.
6: Sí, sí, sí.
5: Però sí que va estar un any a Parets, que això sí que el club pot estar content que un jugador que ha passat pel club de futbol Parets debuti a primera divisió amb l'Espanyol, i segur que ho farà bé. Pablo, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
7: Els clubs esportius de Parets ja han donat per finalitzada la temporada. I aquest comiat ha estat molt esperat per un dels clubs en especial, el Club de Vòlei de Parets, que acaba la seva primera temporada com a club amb un cadet femení que ha tingut una clara evolució. Hem parlat amb la fundadora i presidenta del Club de Vòlei, la Maria José Serna, qui ens ha fet una valoració de com ha anat aquesta primera temporada i ens ha fet un resum dels resultats de l'equip.
8: Pues nada, que ha sido una temporada fantástica, donde el club, a pesar de tener un solo equipo, se ha consolidado. El reto para esta junta tan joven, ¿no?, que ha iniciado un proyecto muy claro en el que, como siempre he dicho, desde el principio prioriza a los jugadores en su calidad y no en su cantidad. A nivel deportivo no podemos estar más contentos de la evolución de nuestro cadete femenino. Hemos trabajado muchísimo en equipo, que creo que es algo fundamental para conseguir el éxito. En la primera fase quedamos cuartas y eso hizo que pasáramos a la segunda fase de ascenso, una fase más complicada. Hubo un momento en el que tuvimos que decir con el equipo técnico pues si queríamos iniciar un progreso o ganar. Y la verdad es que a pesar de que muchas familias quizás no entendieran un poco la decisión, consideramos progresar para que este año tuviésemos un mejor nivel, que ellas pudieran competir con más seguridad y que entendieran el vóley un poco mejor y cómo se trabaja, ¿no? Ha sido un año muy especial. Creo que quedará siempre en el recuerdo de todos, ¿no?, como el primer año del Club Vòlei Parets.
7: Però ara que arriba l'estiu, el club ha de continuar treballant per preparar la propera temporada. En el curs 2026-2027 tenen un projecte ambiciós que encara anen forces: ampliar el club amb un total de 5 equips. Així ens comenta la presidenta la previsió i les novetats per la propera temporada.
8: La próxima temporada, bueno, pues la próxima temporada, como ya anuncié y como ya dije, pues primero que va sin límite. Ya se han creado 5 equipos, que es lo que habíamos anunciado desde enero y que, bueno, la Junta tenía muy clara.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
1: Benvinguts un dia més al nostre espai de salut, parlem de salut, que fem conjuntament amb l'equip d'atenció primària del CAP Parets i cada mes tractem un tema diferent relacionat sempre amb la nostra salut. Avui, doncs, el tema que ens ocuparà serà un tema molt interessant, tot i que l'efemèride ja ha passat, però val la pena fer una aturada i parlar d'aquest Dia Europeu per la Prevenció del Risc Cardiovascular, que va ser el passat 14 de març. Al llarg d'aquest mes de març també es fa incidència, es consciencia sobre la importància de prevenir les malalties del cor, primera causa de mort. Ara val la pena parar atenció. L'objectiu és promoure uns hàbits saludables, dietes equilibrades, exercicis, no fumar, per intentar reduir al màxim aquests factors com pot ser la hipertensió i el colesterol. Hem fet així una entrada molt ràpida i molt breu del que seria aquest tema que ens ocupa avui. Però en volem saber més de la mà de qui sap, lògicament, d'aquest tema. Avui tenim a l'altra banda del telèfon a la infermera Cristina Moya, de l'equip d'atenció primària de el CAP Parets. Benvinguda, Cristina, Rap 107.
2: Bona tarda.
1: Doncs avui el tema que ens ocupa, com dèiem, no?, aquest 14 de març, aquest Dia Europeu per la Prevenció del Risc Cardiovascular. Quin seria l'objectiu?
2: Doncs l'objectiu al principi és fer una prevenció, vale? Una prevenció i conscienciar la població de lo que són les malalties cardiovasculars que tenim actualment. Podríem dir que les malalties cardiovasculars són aquell conjunt de trastorns que afecten a l'aparell circulatori. ¿Vale? L'aparell circulatori està format pel cor i pels vasos sanguinis, ja siguin les artèries, les venes o els capilars. I en aquest aparell el que fa és subministrar a les cèl·lules de l'organisme l'oxigen i els nutrients que necessitem per viure. I al mateix temps, doncs, transporta les substàncies de rebuig perquè altres òrgans doncs puguin eliminar-les, no? Com són els ronyons i també a partir de l'orina. I les malalties cardiovasculars més freqüents que ens podem trobar avui en dia són la hipertensió, l'infart agut de miocardi, una estenosi aòrtica o la insuficiència cardíaca, que en principi és en el que ens anàvem a centrar avui.
1: Precisament en què es caracteritza la insuficiència cardíaca?
2: Doncs apareix quan el cor és incapaç d'expulsar la sang que li arriba a cada cicle cardíac a mesura que ho hauria de fer. És a dir, té dificultats per fer la seva funció, proporcionant sang a tots els òrgans i a partir del cos en prou quantitat perquè funcioni correctament. Com a conseqüència,

0: Pues les persones que la pateixen se senten més dèbils, més cansades o tenen dificultats per respirar. Les activitats diàries, com ara caminar a pujar escales o carregar la compra, poden ser més difícils. La insuficiència cardíaca sol aparèixer com a conseqüència d'una malaltia, de vegades desconeguda per la mateixa persona. I les causes principals són la cardiopatia isquèmica o l'infart, la hipertensió arterial, les malalties valvulars, la diabetes o fins i tot les malalties pulmonars. I també hi ha una sèrie de factors que poden desencadenar-ho, com són l'aparició d'una ingesta desmesurada de la sal o sobrecàrrega de líquids. També molta gent acaba abandonant la medicació, la febre o algunes infeccions o l'anèmia, entre d'altres.
1: I com podem detectar alguns dels símptomes? Quins serien els més freqüents?
0: Els símptomes més freqüents poden ser el cansament o la fatiga. També presenten intolerància a l'esforç. Al mínim esforç també es cansen. I això crea doncs, una dificultat per respirar. També el cor sol anar més ràpid, fent taquicàrdies, s'inflen els peus, els turmells, les mans i fins i tot l'abdomen. I també hi ha una sensació de sacietat, poc després dels àpats, o sigui que la gent no té gana. Hi ha un augment inexplicable del pes, de vegades també podem trobar ressenyament o diarrea, disminució de la micció, no? A l'hora d'orinar, urinem molt menys i fins i tot pues, bueno, les micions per la nit són més abundants, ja pot aparèixer tos seca i les ungles fins i tot es poden tornar més blavoses i podem suar més.
1: Què és el que haurien de fer en aquests casos?
0: Molts d'aquests casos els detectem a la mateixa consulta, quan la gent ve a fer-se els controls. Per això és important venir a fer el seguiment de les malalties, com és la diabetes, la hipertensió o fins i tot el colesterol. Però igualment, si veiem algun d'aquests casos, és important demanar hora amb el metge de capçalera perquè faci una valoració de la persona.
1: I en el marc d'aquest dia, d'aquesta efemèride, d'aquest 14 de març, per a la prevenció del risc cardiovascular, explica'ns una miqueta què podem fer per prevenir-la, la malaltia.
0: Doncs la prevenció de les malalties cardiovasculars i del seu empitjorament consisteix doncs, en reduir i controlar diferents factors de risc, no? Com pot ser seguir una alimentació saludable, la nostra dieta mediterrània, no? Que és tan famosa, doncs és molt important. L'alimentació juga un paper molt important en la prevenció i en el tractament de les malalties cardiovasculars. I, bueno, doncs com parlàvem, no? La dieta mediterrània ens ajuda a controlar l'obesitat, fins i tot a reduir els nivells de colesterol, del sucre i de la pressió arterial. També coses que podem fer per prevenció, fer activitat, però una activitat física de manera regular, no cada mes, no? Sinó intentar cada, de manera més regular. També assolir un pes saludable és molt important i mantenir-lo, deixar de fumar. No reduir, sinó deixar-ho, si és possible, i fins i tot evitar el consum d'alcohol. Controlar la pressió arterial, també. I, bueno, després vigilar el tema del colesterol o del sucre a l'infant.
1: I també la gestió de l'estrès, que és tan important, no? Intentar mantenir un estil de vida una miqueta més equilibrat, no?
0: Sí, també és molt important, perquè això també és un factor de risc que ens pot complicar.
1: Hi ha un grup de població que estigui més exposat a patir aquest tipus de malalties o aquest risc cardiovascular?
0: En principi tothom pot patir aquestes malalties, però sí que és veritat que amb les persones amb hipertensió, diabetis o contra més grans són, tenen més possibilitats de patir-ho.
1: O sigui que s'agreujaria potser també amb l'edat? Com deies, Cristina, això ho detecteu des del mateix centre mèdic, des de les consultes amb el metge de referència, o sigui que tampoc cal que les persones s'espantin o s'alertin massa, no?
0: No fa falta alertar-se. L'únic que si notem que hi ha algun símptoma d'aquest, doncs venir a la consulta, però no fa falta alertar-se.
1: és més que res també tenir-ho present, aturar-nos en aquest moment, com hem dit, per la importància, no?, de tenir aquest 14 de març al calendari i recordar que és el Dia Europeu per a la Prevenció del Risc Cardiovascular, que lògicament té l'objectiu, com ens deia la mateixa infermera Cristina Moya, l'objectiu d'aquest esdeveniment és conscienciar la ciutadania de la importància de les malalties cardiovasculars amb una incidència especial en la prevenció dels primers o principals factors de risc que acabem de comentar. Alguna cosa més t'agradaria afegir, Cristina?
0: Que al final les malalties cardiovasculars són molt importants i molt sovint les tenim. I llavors hem de ser conscients de tenir una prevenció per intentar no patir-les i fer els nostres controls a salut, també perquè també des d'aquí podem detectar moltíssimes més coses.
1: Doncs ja ho sabeu, control sempre i claus per aquesta prevenció, entre altres l'alimentació saludable, activitat física, control de factors de risc, revisar periòdicament la pressió arterial, nivells de sucre, colesterol i tenir uns bons hàbits de vida, deixar de fumar, si pot ser, moderar el consum d'alcohol o eliminar-lo i la gestió de l'estrès, com dèiem ara mateix. Avui hem parlat amb Cristina Moya, que és infermera de l'equip d'atenció primària de Parets del Vallès, del Centre d'Assistència Primària del nostre municipi, i hem parlat d'aquest Dia Europeu per la Prevenció de Risc Cardiovascular i la Insuficiència Cardíaca. Cristina, ha estat un plaer, serà fins la pròxima ocasió.
0: Fins la propera, que vagi bé.
2: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos. Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.
2: Avui tornem a tenir en nosaltres aquí a un atleta paratana que ho està guanyant tot pel que fa a fons, perquè recentment ha estat campiona de Catalunya de sub-20 amb 1.500 i 3.000 metres llisos. És l'Ariadna Navarro Serra, ella és de Lliçà, però està al Club Atletisme Parets, i la saludem una altra vegada aquí als estudis de Raig Sensec. Què tal?
3: Bon dia.
2: Bueno, estàs agafant aquí protagonisme, a la ràdio. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé, molt bé, molt contenta.
2: A Vic, diumenge, vas aconseguir aquest doble títol.
3: Sí.
2: Jo crec que encara té més mèrit, perquè el mateix dia vas fer 1.500 i 3.000.
3: Sí, sí, correcte, i vaig quedar una mica rebentada.
2: Home, no m'estranya.
3: Sí, sí.
2: Anaves amb perspectives ja bones, o què?
3: Aviam, o sigui, sempre pensen, o sigui, tu t'has d'apuntar a les llistes i llavors pensen les marques. I de marques era en les dues proves anava en la millor marca. Però clar, era el problema aquest que deien de fer les dues proves al mateix dia.
2: Clar, aquest era el principal
3: hàndicap. Sí, sí,
2: i ho va ser.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Ah, perquè 1.500 va ser primera hora del matí?
3: No, bueno, va ser a les 11.55,
2: vale,
3: que ja picava una mica bastant el sol.
2: Sí, és que sí.
3: I el 3.000 va ser a les 8.25, que allà, per sort, es va nuvolar tot, perquè, clar, el sol marxa cap a les 9 i pico, i per sort pues, es va nuvolar i no picava tant.
2: A 1.500, bueno, de fet, en les dues proves vas tenir la mateixa rival, la 1.500 la vas tenir més a la vora, he de dir que 1.500 tampoc és la teva proves.
3: No.
2: Més llargues t'agraden?
3: Jo m'agrada més el 3.000 perquè, no sé, sé mantenir més un ritme, però la veritat és que li estic agafant gust el 1.500.
2: I el 1.500, una del Canovelles, la Carla Llangües, se't va enganxar?
3: Sí, se'm va enganxar, clar. Ella, o sigui, jo anava amb 4.41 i ella 4.45. I llavors, pues, no sabia que podria millorar tant com va millorar, perquè va baixar 6 segons.
2: Molt.
3: Sí, jo també vaig fer marca personal, però ella va baixar encara més.
2: Tu vas fer, quina marca vas fer? 4.38.
3: 38, sí, sí, sí, i ella va fer 39.
2: Oi, que tothom va millorar aquí a les marques.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Et vas poder distanciar? Com va ser? Això va ser un sprint al final? O...
3: Ah, l'última recta. I mira que jo no és que sigui molt bona fent sprints, però bueno. I, o sigui, va estar tota l'estona enganxada a mi, i a l'última recta jo pensava que m'adelantava. Perquè a sobre, o sigui, jo anava molt cansada. I, clar, jo no la veia. I llavors jo pensava que m'adelantava i dic, buah, ja veuràs, m'adelantarà. Però es veu que ella tampoc va poder fer un sprint ni res.
2: Devia estar cansada.
3: I, pues, la vaig guanyar i ja està.
2: Escolta, i després arriba a 3.000 metres. Allà sí que vas guanyar amb més diferència, eh?
3: Sí, sí, sí, sí. Allà, que és la meva prova, jo anava amb 9.55 i la segona tenia 10.22, que aquesta no va estar. O sigui, va venir, va córrer, però es va marejar i va abandonar. I després estava la Carla Llangües, que aquesta sí que va córrer i no sé si va fer 29 o 39, acabava amb 9.
2: Uh-huh. I aquesta sí que no vas tenir... Jo suposo que també, entre que estaves més cansada, tampoc vas anar a millorar temps, oi?
3: No. De fet, el meu entrenador, el Jaume, em va dir, faràs 10.05, o per al voltant. I li vaig dir, sí, home, jo pensava que faria més. I justament vaig acabar i vaig fer 10.05, el que em va dir ell i... No sé, va ser...
2: 10.05, la segona és 10.29.
3: Sí.
2: I Anna Granell, 10.38, la tercera.
3: Ah, pues sí, sí, sí.
2: Escolta, té molt mèrit el que has fet amb aquest doble campionat de Catalunya. Ara Espanya?
3: Sí, sí, sí, el d'Espanya és el 18, Albacete, que m'han dit que farà molta calor. I...
2: Sí, és que Albacete és un lloc calorós.
3: Ja,
2: ja.
3: I aviam què tal.
2: Clar, allà sí que hi ha molta gent que té marques molt bones, no?
3: Sí, allà només faré una prova. O sigui, tinc la mínima per les dues proves i podria entrar...
2: Però faràs 3.000.
3: Però faré el 3.000. No m'arriscaré a fer més proves, perquè a sobre em sembla el 1.500 no només és que sigui final, sinó que també hi ha semifinals.
2: Bo.
3: O sigui, vas a la semifinal. I
2: no.
3: Seria fer 2.500 i un 3.000.
2: On sí, vas home. A parar? No.
3: Me'n vaig al 3.000, ho passo bé, que és la meva prova, i ja està.
2: Aquí qui destacaries? Primer el teu entrenador, no?
3: Sí. Estic molt contenta d'ell i...
2: Però també aquí cal una nutrició especial, una preparació física...
3: Sí.
2: Sembla que també vas a tema de recuperació sí. aquí amb l'Enric Núñez, no?
3: Sí. Vaig al Body Comfort. I això com a fisio. I després, nutricionista, tinc una d'aquí també de Parets, que es diu Natàlia. I també estic molt contenta amb ella.
2: Home, això és que és bàsica per qualsevol esportista, el tema de la nutrició, no?
3: Sí.
2: No pots menjar merdetes.
3: No. I a més també, doncs, el ferro i tots els...
2: Molts altres aspectes, no?
3: Sí.
2: Està clar. I no abusar de... Jo què sé, no, tu no ets d'abusar de gelats i històries...
3: No, aviam, sí que és veritat que tinc ganes ja d'acabar el campionat i poder menjar-me un gelat.
2: Clar que sí. Ara que tens festa major al teu
3: sí,
2: poble...
3: Sí, algun cap de setmana així puntual, òbviament, abans d'una competició no, perquè potser se'ls repeteix i de més, però sí que és veritat que algun cap de setmana un gelat no passa res.
2: I a més amb el Club Atletisme també estàs molt contenta, no? Del
3: sí,
2: grup de Parets.
3: Sí. Clar, porto amb ells 10-11 anys i, pues, per mi, o sigui, és l'únic club en el que he estat i, no sé, per mi sempre serà una família, no?
2: El diumenge ja anaves crescuda perquè el divendres vas guanyar la nit de l'esport.
3: Sí, molt contenta també.
2: Ja
3: perquè...
2: ho vas dir, que sempre et donaven el premi...
3: Sí, el diploma.
2: El diploma.
3: El diploma, i jo sempre pues, somiava en aconseguir aquella caixa que els hi donen a tots.
2: Sí.
3: Que al principi, me'n recordo, que era un cavall. Era com un premi, així de fusta.
2: Sí.
3: No, o sigui, de corxo o alguna cosa així. I era el cavall, la mascota d'aquí de Parets. I després ja ho van canviar a la caixa. Però, clar, sempre ho veia i deia... jo vull aconseguir un...
2: I el tens, ja el tens.
3: Perquè anava cada any em nominaven i mai podia guanyar i ja està.
2: Jo crec que aquest any tocava i ho has aconseguit. Bueno, jo he volgut que vinguessis aquí perquè ara tindràs una experiència molt maca, jo crec. Te recordes que et vaig preguntar, i què la uni? I tu no em vas dir res. Vas callar així, punyetera, i no
3: és
2: vas dir
3: no,
2: res.
3: No podia dir molta cosa. I, de fet, em vaig posar nerviosa en aquell moment perquè dic, no sé què dir. Sí.
2: Per què? Per què no ho podies dir?
3: Doncs perquè, o sigui, aviam, poder-ho dir sí que ho podia dir. El problema és que volia tenir-ho assegurat. Perquè no volia... O sigui, jo havia de tenir el batxillerat.
2: Val.
3: I justament en aquell moment estava d'exàmens finals i si no aprovava tot, no podia anar. O sigui, m'havia de treure el batxillerat. I clar, no volia dir que m'anava i potser després suspendre el batxillerat i no anar.
2: O sigui, no, que dubtaves d'alguna assignatura...
3: Sí.
2: Que...
3: Sí.
2: Al final ho has aprovat tot.
3: Sí.
2: I bé.
3: Sí.
2: I amb això, perquè tu volies anar a l'estranger i als Estats Units amb una beca esportiva.
3: Sí, correcte.
2: Com
3: sí,
2: va,
3: sí.
2: Fa 4 dies també va venir aquí...
3: La Mar Molina. Sí.
2: Que ja està el seu segon any, em sembla.
3: Sí.
2: I tu també volies una beca esportiva?
3: Sí, de fet, ella, quan em van dir que ja anava, vaig dir, ostres, pues, també ho podria mirar. O sigui, havia sentit a escoltar molta gent... I després, doncs, o sigui, em vaig dir a mi mateixa, ho podria mirar, però no vaig fer molt de cas, i em va escriure una agència.
2: Sí.
3: I llavors em va escriure que ells treballaven donant beques i que van veure que jo tenia la possibilitat i que si volia entrar en aquest món i anar
2: als Estats Units.
3: Sí. I jo, pues, vam tenir una videotrucada amb els meus pares, va ser per la nit, me'n recordo, amb aquest noi, i ens va semblar bé, i vam dir que sí, endavant, i ja està.
2: I l'any que ve aniràs a estudiar als Estats Units. Sí. Ja saps la universitat.
3: Sí, sí, sí, quina? Es diu Houston Christian University, està a Houston.
2: A Houston, Texas.
3: Sí, sí, sí, sí. I és una universitat cristiana. Sí, sí, aviam, a vegades, doncs... Pues...
2: La imatge potser és una mica conservadora, no?
3: Sí, però al final, per exemple, la meva àvia, la que li va dir al meu entrenador que no competís amb les grans,
2: sí.
3: Diu que, per exemple, aquesta li agrada més que me'n vagi una cristiana que no una que no sigui cristiana, perquè
2: bueno, ella... Això depèn, perquè ella és creient.
3: No, no és que sigui creient, sinó que de petita va estar a l'hospital molt de temps,
2: sí.
3: I ens es va criar amb monges. I sap que les monges pues, van cuidar molt d'ella i doncs veu que... O sigui, està com més tranquil·la al saber que jo, si no estic amb ningú, hi haurà gent
2: que estaràs bé.
3: Sí, sí, sí.
2: Home, jo crec que l'experiència ha de ser xula, perquè és una beca esportiva, allà aniràs a entrenar.
3: Sí, sí, sí, sí. Allà, home, clar, si no, no me la donen.
2: Però també fas altres, però faràs sí. Assignatures...
3: Sí, sí, sí, jo el que faré serà...
2: Què estudiaràs?
3: Magisteri.
2: Magisteri.
3: Bueno, allà es diu Education... Vale?
2: Aquest anglès, que... suposo que tens un anglès que va bé, no?
3: Sí, bueno, no molt. Es diu Education with Bilingual Certification, que okay. Jo crec que és en espanyol.
2: Sí.
3: Penso.
2: Vale.
3: Vale? Llavors, així també, doncs, alguna assignatura la faig en espanyol i puc.
2: Així pots anar trampejant.
3: Sí.
2: Coneixes ja companys o companyes que van encapallar?
3: Sí, conec a dues noies, o sigui, que hagi pogut parlar amb ella, amb elles, bé i de més, dues. Una és de sevillana.
2: Sí.
3: I aquesta és de... O sigui, aquest any farà el seu segon any. I una altra que és basca, que comença a l'hora que jo. I llavors, amb la basca hem aconseguit algun campionat d'Espanya, en el de Mahó.
2: Sí.
3: I en el de 3.000 de pista coberta, em sembla que també, l'únic que ja tampoc ens coneixíem molt.
2: Ah, fa la mateixa distància
3: sí,
2: que tu.
3: Sí, sí, sí.
2: Vale.
3: Ni que ara he vist que ara, a Aire Lliure ella voldrà anar al 3.000 obstacles.
2: Val.
3: I després està la sevillana... que també podria haver coincidit en el d'Espanya, però m'ha dit que no vindrà.
2: Que no vindrà.
3: No, no, no.
2: Home, ha de ser una experiència xulíssima, perquè ja entenc que també tens preparadors
3: Sí, sí, sí, allà importants. Tenim també nutricionista.
2: Roba?
3: Fisio, roba em donen tota la que vulgui.
2: Carai.
3: Bueno, a veure, no ho sé, crec que sí. O sigui, em donen roba.
2: Sí, tu
3: la necessària. Jo li vaig preguntar si m'havia d'emportar roba per entrenar i em van dir que no.
2: Ni bambes?
3: No, les bambes igual. Em va dir que a l'agost, a finals d'agost, quan vagi, em compraran unes de córrer i unes de claus i després, quan torni al desembre, aquí cap a Espanya, i torni a anar després al gener un altre cop a Houston, em tornaran a comprar unes noves perquè diu que fem molts quilòmetres i que s'han d'anar renovant.
2: Carai.
3: O sigui, quatre bambes a l'any.
2: Tu, que aquí no s'estan de res, aquests americans.
3: No, no.
2: T'has enterat una mica de com és a les instal·lacions i tot plegat?
3: Sí, aviam, o sigui...
2: Estaràs una vila universitària, no?
3: Sí, sí, sí, sí. O sigui, el primer any és com si fos... Un hotel.
2: Sí.
3: Sí, un hotel on tu t'has de fer el llit, tu t'has de rentar la roba. Tenen rentadores.
2: Sí.
3: I després el segon i el tercer any, em sembla que és en una casa de 4 o 5 persones. I el quart any, el segon i el tercer any és en un apartament. I el quart any és en una casa.
2: Vale.
3: I ja està.
2: Compartint amb altres,
3: sí.
2: Altres estudiants.
3: Sí. Correcte, sí, sí, sí.
2: Home, això... Jo crec que aquesta experiència li agradaria tenir-la a molta gent,
3: Sí, sí, sí, sí.
2: I a més, amb el nivell d'anglès que aprendràs...
3: Això espero.
2: Home, això jo crec que sí. No crec que parlis sí, amb espanyol sí, tota sí. l'estona, sinó que hauràs de parlar amb els americans, sí. també, d'allà. Sí. Tot i que la mare, em sembla que va parlar que es feia molt amb els universitats. No, no tant amb els americans, havia parlat, sinó amb la gent que està estudiant, que tots són sí. europeus o d'altres zones del món.
3: Sí, de fet, o sigui, conec també a una altra noia que és de segon... O sigui, ara començarà també segon any. I aquesta és d'Amsterdam, dels Països Baixos.
2: Sí.
3: I he parlat molt poc amb ella per tema de gestió de vols, perquè al principi m'anava amb la sevillana o amb la basca, però em marxava molt abans perquè la sevillana es va agafar els vols molt d'hora i l'altra anava abans amb els seus pares, i abans vaig parlar amb la dels Països Baixos. Aviam si podia anar amb ella, però al final vaig jo i ja està.
2: Vas tu directament, has de fer transbord segur, no? Perquè no hi ha
3: vol directe. L'agafo d'aquí a Roma i de Roma a Houston.
2: Cap a Houston.
3: Sí.
2: Quin dia te'n vas?
3: El 22 d'agost.
2: 22 d'agost, ja cap allà.
3: Sí.
2: I allà estaràs fins?
3: Fins al 21 o així, ara no me'n recordo.
2: De desembre?
3: Sí.
2: I després tornes uns dies i...
3: Sí,
2: i
3: cap a... després de Reis torno cap allà.
2: Tu què penses com deu ser tot allò? I la gent d'allà?
3: Allà, em fa una mica de por, però perquè, no sé, és canviar de la meva rutina, de tot. I me'n vaig molt lluny dels meus pares i de la meva família, però al final és el que dic, o sigui, és una experiència que mai més la podré viure... i que segurament m'ho passaré superbé i que al final, doncs, sí, trobaré a faltar els meus pares, però...
2: Els amics d'aquí.
3: Els amics, però clar, al final tu poses una balança i prefereixo molt més anar-me'n a una universitat dels Estats Units, viure una vida allà i viure una experiència allà, que al final són 4 anys i després ja pues, tornaré aquí, aunque hi ha molta gent que em diu que molta de la gent que se'n va allà es queda.
2: I per què no? Vés a saber, ja coneixes algú també i et quedes. Vés
3: sí,
2: a saber.
3: Sí. I, no ho sé.
2: I també igual a la feina, igual trobes una feina allà també que et convenç.
3: Però la meva idea és anar a estudiar i...
2: I ja en parlarem, no? Sí. Ja en parlarem. Escolta, doncs jo et desitjo molta sort a aquesta experiència. Ja ens explicaràs, eh? Jo quan tornis abans de l'estiu... Estaria bé que ens parlessis una mica de com ha anat i de com ha estat el tema. I si vas millorant i progressant en el tema de l'atletisme.
3: Molt bé,
2: Que és també el que també pretens,
3: no? Sí, aviam,
2: no?
3: És això. Espero, aviam, si puc millorar les marques allà als Estats Units. Que espero que sí. I aviam, no sé. La meva idea és després quan torni... Aquí, si em dóna temps, pues, tornar un altre cop amb el Jaume i anar a competir a aire lliure, el de Catalunya, i si entro al d'Espanya, d'aire lliure aquí, amb el Parets.
2: Ah, vale, quan estiguis per aquí.
3: Clar,
2: quan
3: torno a finals de maig...
2: Clar.
3: Pues...
2: Allà com estàs físicament, no?
3: Sí, i si estic bé, doncs intentar anar al de Catalunya i al d'Espanya.
2: Ariadna, molta sort i moltes felicitats per aquest doble campionat de Catalunya, 1.500 i 3.000.
3: Moltes gràcies.
2: Que vagi bé.
3: Adéu.
2: Adéu.
4: Els dilluns, a 11:15 del matí, no us perdeu Tecnius. El programa de noves tecnologies d'Emili Blanque. Els dilluns, a 11:15, Tecnius.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. I avui més entrevistes esportistes de vinculats a Parets del Vallès, perquè avui tenim aquí amb nosaltres a la Judit Fernández. Ella és una taekwondista del Lilla on Parets. Ella és de Mollet, amb molt vincle a Parets del Vallès, i està sobretot en el Lilla on, que és el club del nostre municipi, i que aquest any ha estat campiona d'Espanya i, per tant, s'ha qualificat pel Mundial de Corea, que celebrarà setembre. Per tant, tornarà a repetir un Mundial, la Judit, i en aquest cas per competir a Corea amb freestyle. Saludem a la Judit. Què tal, Judit? Com estàs?
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Benvinguda aquí a Rap 107. No havies vingut mai?
1: No, aquí no.
0: Ella és de Mollet, però molts vincles a Parets, no?
1: Sí, el meu pare.
0: El teu pare és de Parets?
1: És d'aquí, de Parets.
0: Molt bé, Judit.
1: Sí, de tota la vida.
0: I el Li Yaung?
1: Sí, també, clar.
0: Amb el Li Yaung, com portes ja aquí?
1: Jo des de... Bueno, ara tinc 18, tens dels 4 anys o 5 que vaig començar a fer taekwondo.
0: Ja vas venir aquí al Li Yaung?
1: Sí, sí, sí.
0: Amb el José Luis?
1: Sí.
0: Bueno, José Luis és un crac, no?
1: És un crac, sí, sí.
0: És el teu mestre de tota la vida?
1: Sí, de tota la vida. Al final, bueno, el meu pare i ell entrenaven junts quan eren petits, i el meu profe, quan es va fer més gran, va fer la seva pròpia escola i el meu pare va marxar amb ell. I llavors, clar, el meu pare porta tota la vida amb ell, entrenant al Li Yaung, i quan vam néixer jo i la meva germana, vam començar a entrenar allà.
0: O sigui, el teu pare ja practicava taekwondo?
1: Sí, carai. El meu pare i la meva germana gran.
0: Carai, això vol dir que ja ve d'arrel, no?
1: Sí, sí, sí, sí, per això dic que tota la vida, jo i el meu pare.
0: Bueno, jo a la Judit l'he vist a vegades al Club Natació Granollers i em va sorprendre. I què fas aquí? I jo també faig...
1: També faig gimnàstica artística, sí.
0: Allà al Club Natació?
1: Sí.
0: Com és això, aquestes dues? Les pots compaginar o què?
1: Sí, sí, sí. Jo de petita feia només taekwondo, feia només la categoria de tècnica, la modalitat de tècnica, i a mi em crida molt el freestyle, que al final és una mica... És la combinació del taekwondo amb la gimnàstica artística.
0: Vale.
1: I jo vaig dir-li al meu pare, jo vull fer això, perquè jo veia la gent de fer freestyle i la gent que feia gimnàstica artística als Jocs Olímpics i tot, i jo deia, jo vull fer això. I vam veure que es podia compaginar molt, que era molt semblant la gimnàstica artística amb el freestyle, ara si vols ho explicaré millor.
0: Sí.
1: I em van dir, bueno, pues si al final és el que vols fer, doncs vaig començar a fer dilluns, dimecres i divendres taekwondo i dimarts i dijous gimnàstica al Club Natació.
0: I es compagina bé perquè pots millorar les dues coses, les dues disciplines.
1: Sí, no? Jo al final sento que quan estic entrant en gimnàstica, tot el que faig em serveix també pel taekwondo i viceversa.
0: Dius que fas freestyle. Clar, jo el taekwondo és un art marcial, no?
1: Sí.
0: I clar, quan és un art marcial, la gent que té en ment és el contacte, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Tu el contacte no.
1: No. Jo de petita veia que quan entrava en combat a mi no m'agradava que em paguessin. Jo era molt...
0: Ah, però,
1: molt
0: tu, però tu pagues sí.
1: Què? No, tampoc.
0: Tampoc. Vale, vale. però que no t'agradava que et paguessin i vas dir no.
1: No, i com també estava la modalitat de tècnica i de freestyle, que a mi em cridava molt més, doncs ja vaig deixar més de costat el combat.
0: Per tant, freestyle, que és, diríem que és coreografia, sobretot.
1: Sí, en veritat és una mica semblant a la gimnàstica artística a l'exercici de terra.
0: Val.
1: Perquè la gent ho entengui millor. Consisteix en que cada esportista ha de fer la seva música, la seva pròpia coreografia, i ha de durar entre un minut i mig, més o menys.
0: Sí.
1: I a dins d'aquesta coreografia s'han de fer diferents patades, que bueno, hi ha uns requisits, que has de fer patades, acrobàcies, com mortals, tal, sí. El que entenem com acrobàcia, i una sèrie de moviments, de tècniques, de salts, i llavors el jutge, depenent de la dificultat que facis, si ho fas bé o no, la tècnica, tal, doncs et posen un puntuatge o un altre. I la classificació doncs, depèn de quin número els hagi agradat més o menys als jutges.
0: Amb aquesta coreografia has competit a campionat de Catalunya, que
1: sí.
0: Vas guanyar, i al campionat d'Espanya.
1: Sí.
0: Com va anar?
1: Molt bé, molt bé.
0: Escrivies que després d'una temporada llena d'altibajos i lesiones, que me lo han puesto difícil, no puedo estar más feliz y orgulloso de haberlo conseguido.
1: Sí.
0: Què t'ha passat aquest any?
1: Jo l'any passat em vaig... Bueno, no es trencar, però em vaig fer una lesió molt gran als dos turmells, entrenant gimnàstica, vaig caure d'un mortal amb els dos peus torçats cap endins.
0: Déu-n'hi-do.
1: I em vaig fer els guinços de segon grau i em vaig trencar algun altre lligament. Bueno, no sé si lligament no tinc massa clar, no sé. Bueno. I res, a partir d'això doncs, vaig haver d'estar molts mesos de recuperació, de molt físio, molt time diva, molt de descans, i tornar al final de tot, quan portes tant de temps sense fer res d'esport, res d'acrobàcies, tal, tornar costa molt més. I jo tenia com a objectiu, jo sabia que aquest Mundial anava a ser a Corea.
0: Uh-huh.
1: I Corea és el país del taekwondo. Jo deia, jo he d'anar a aquest Mundial. I m'ho vaig proposar, vaig començar a fer molts exercicis de recuperació, entrenar moltes hores més que abans, per recuperar tot el que havia perdut aquests mesos. De fet, per classificar-te al Mundial, al taekwondo, has d'anar a 3 campionats d'Espanya, sí, i cada campionat té el seu puntuatge. Has de fer, és com una lliga, un rànquing. I jo, per la lesió, em vaig perdre el primer campionat d'Espanya.
0: Val.
1: Llavors, jo dependia, jo havia de guanyar els altres dos per poder classificar-me. Perquè,
0: clar,
1: si
0: perquè
1: no...
0: els altres partien amb...
1: Clar, sí, els altres havien anat a un campionat que,
0: clar,
1: jo no havia anat.
0: Clar.
1: I, bueno, després vaig haver de lluitar molt més perquè els altres podien perdre un campionat i després igualment podien anar. Jo, clar, no, perquè m'havia perdut un campionat. Llavors, bueno, vaig... No és sort, també va ser sort... Però vaig guanyar aquests dos campionats i aquí estic,
0: Judit,
1: em vaig classificar.
0: Judit, no és sort, això, eh? Això és perquè ho van valorar molt bé.
1: És una mica tot, sí.
0: Home, jo crec que tu vas currar, no?
1: Sí, sí, tant.
0: Això són hores i hores, no?
1: Sí, sí, sí. Jo la setmana no sé dir-te ben bé quan entreno, però de dilluns a dissabte estic entrenant tots els dies.
0: Perquè tu estàs estudiant dret, que
1: sí,
0: no és una carrera precisament d'estudiar un dia i prou.
1: No, la veritat que no.
0: I ho pots compaginar o què?
1: Sí. Sí, sí, estic tot el matí a la universitat, després a la tarda puc dedicar-li també unes hores a l'estudi i després de potser a les 7 fins a les 9 i mitja, 10, cada dia faig taekwondo.
0: Escolta, i a l'oci?
1: A l'oci, doncs també, de tant en tant.
0: Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Clar,
1: de tant en tant.
0: Clar, perquè els esportistes i estudiants, quan heu de compaginar tantes coses, a vegades és,
1: sí,
0: difícil trobar un forat.
1: Has de prioritzar, no hi ha més.
0: Està clar.
1: Sí.
0: Dediques moltes hores. Quan vas al Young, m'has dit?
1: Dilluns, dimecres, divendres i dissabtes. I ara, bueno, aquest és el meu últim any de gimnàstica.
0: Val.
1: I he començat a fer també dimarts i dijous, perquè jo fins ara estava fent dimarts i dijous només gimnàstica i la resta de dies taekwondo.
0: Correcte.
1: Però com ara ho estic deixant, ja no competiré més a gimnàstica, doncs dimarts i dijous també els dedico al taekwondo.
0: Déu-n'hi-do, veig que estàs molt ficada, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Tot i que no és un món... Clar, no és un esport que dius, ens guanyarem la vida amb això.
1: No. No, no. De fet, els mundials me'ls he de pagar jo. No te'ls paga ni la selecció.
0: Què dius?
1: Sí, sí, sí, una pasta.
0: No hi ha subvencions aquí darrere?
1: Hi ha subvencions pels nivells com més prioritaris, com els menors sí que els hi paguen. Si van individual, doncs els hi paguen. Jo ja tinc 18 anys, m'ho he de pagar jo. I també només a les categories de tècnica i els individuals. Ja després freestyle no, grups tampoc, equips, vull dir parelles, tal, són de pagar ells.
0: Això vol dir que també alguns renuncien a anar-hi.
1: Sí, sí, sí. Més d'un cop ha passat que la gent diu, bueno, no puc anar, m'he classificat, però no puc anar perquè no m'ho puc permetre.
0: I què és anar a un Mundial? Perquè tu ja tens aquesta experiència, oi?
1: Sí, jo he anat a un Mundial i a un Europeu.
0: Què tal el Mundial?
1: Molt bé.
0: On vas anar?
1: A Hong Kong.
0: Ah, val. I què, com et va anar?
1: Molt bé. Bueno, al final jo era júnior, tenia 15, 16, 16 anys, em sembla, i era tècnica. Llavors allà tu competeixes contra una altra persona d'un altre país, i em va tocar a Perú. I era molt bona, la nena, jo, bueno, hi havia molt nivell. I a la primera eliminatòria vaig perdre.
0: Te la trobaràs a la peruana?
1: Sí, de fet crec que també fa freestyle.
0: Vaja.
1: Crec que sí.
0: Vaja, bueno, ara la guanyaràs, segur.
1: Aviam, aviam.
0: I a l'europeu què?
1: I a l'europeu vaig quedar tercera d'Europa l'any passat.
0: Això són xifres importants.
1: Sí, això sí, és més... En freestyle.
0: Saps, sí, sí, el que em fa més ràbia? És que esportistes d'altres esports... que no han de moure un dit i ja surten a tot arreu. I taekwondo, a vegades heu de picar pedra.
1: Sí.
0: Jo perquè, clar, nosaltres som una emissora petita, no? Però ho seguim, i sobretot perquè són gent de parets. Però que costa veure, jo què sé, estem parlant d'una taekwondista catalana que... I per què no sortir a TV3?
1: Sí,
0: saps?
1: No. Jo per això t'ho agraeixo molt, perquè tu al final dones veus a aquests esports.
0: Bueno, jo crec que s'ha de fer.
1: Sí, sí, sí, totalment, totalment. No? Però és veritat, sempre es parla més del futbol, del bàsquet,
0: sí,
1: els esports més famosos, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però és el que tu dius, també, dediquem les mateixes hores, hem de renunciar a moltes coses, igual que els que fan futbol, i no se'ns dona la mateixa veu.
0: Te'n vas setembre. Quan te'n vas?
1: El 14, em sembla...
0: De setembre?
1: Sí.
0: Per tant, aquest agost, què?
1: Fa entrenar.
0: No te'n vas de vacances?
1: No.
0: No t'ho permet,
1: no.
0: Oi?
1: Entre els diners que hem de deixar a Corea i que hem d'entrenar...
0: Quants dies estaràs a Corea?
1: Crec que 10.
0: Home, jo crec que has d'aprofitar, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, jo competiré i després estaré de turista.
0: Aniràs amb el teu entrenador?
1: El meu entrenador no pot venir.
0: No. Però si els teus pares...
1: Sí, vaig amb la selecció espanyola i després venen els meus pares, la meva germana i el meu avi.
0: Ah, genial.
1: Que no es perd cap.
0: Genial. El, sí, teu avi, el teu avi és un seguidor de...
1: El meu avi a cada competició està a la grada. Sí, sí, la meva àvia també.
0: Que
1: però
0: bo.
1: Quan és tan lluny, la meva àvia es queda aquí.
0: I això que segurament... Bueno, ells si han competit el teu pare, ja... Deuen tenir nocions de taekwondo.
1: Sí, el meu pare sí que feia combat. quan era més jove. Sí, sí, jo veia que no m'agradava el combat i hem seguit amb el taekwondo, però amb una altra disciplina.
0: I se't donava bé.
1: Sí.
0: El Lee Jaume Parets, estem parlant, com dèiem, d'aquesta taekwondista del Lee Jaume Parets, del club del nostre municipi, que, com dèiem, competirà al Mundial de Corea. Una Judit que vol continuar? Vols continuar molts anys o què?
1: Sí, jo el taekwondo tinc clar que encara em queda molt temps,
0: sí?
1: De recorregut. Sí.
0: Tens el recorregut, tu,
1: sí,
0: encara.
1: Sí, sí.
0: No ets l'única, del Lee Jaume, perquè no em vull oblidar... Sempre hi ha hagut una fornada amb tu,
1: sí,
0: d'un parell de nois, el Cristian, oi?
1: El Cristian Villar, sí, i l'Adrià Briante.
0: I l'Adrià Briante, oi? Que sempre heu anat junts,
1: sí, sí, sí,
0: als campionats,
1: sempre anem,
0: no?,
1: junts als campionats, però aquest any ho han tingut més difícil que jo.
0: Ells han tingut més complicat per entrar,
1: sí,
0: al Mundial.
1: Sí, hi ha molt nivell a les seves categories. No vull dir que la meva no hi ha gent molt bona, les gallegues, hi ha gent molt bona. Però els nois, hi ha més nois, i jo considero que potser és una mica més complicat per ells.
0: Però, bueno, això no treu mèrit el que està fent la Judit. Què et diu l'entrenador?
1: Bueno, està molt orgullós, què ha de dir.
0: Què és el teu fort?
1: Sí.
0: Per tu, quin és el teu fort?
1: Els meus pares i el meu entrenador.
0: Sí?
1: Sí, el meu avi, molt.
0: I les teves habilitats artístiques o de taekwondo, quines són, sobretot?
1: El meu pare potser no.
0: Tu, les teves.
1: Ah, les meves, sí, habilitats. Potser... les acrobàcies, perquè porto molt temps fent també gimnàstica i això m'afavoreix molt.
0: Clar.
1: Jo tinc molta elasticitat de cames, llavors les patades les faig molt altes i també això crida molt l'atenció de
0: les jutges. Ho he vist, fotos amb la cama que la poses.
1: Sí, sí, ho podeu mirar, si voleu. Jo crec que això, l'elasticitat, el meu fort i les acrobàcies.
0: Déu-n'hi-do, Judit, doncs jo espero que et vagi tot molt bé al Mundial de Corea amb freestyle, que arribis molt lluny. Quines possibilitats reals tens allà?
1: Jo el que dic, arribar a la final em quedo molt tranquil·la, em quedo satisfeta, perquè hi ha molt nivell.
0: Què vol dir arribar a la final?
1: Quedar de les 8 primeres.
0: Ah, vale. Quedar entre les 8 primeres.
1: Sí.
0: I això seria molt per tu.
1: Això seria per mi quedar-me molt satisfeta, perquè ja seria passar la primera ronda, que els jutges t'hagin vist i hagin dit vale, aquesta m'agrada, vull que torni a fer el seu freestyle, i jo amb això em quedaria més que satisfeta.
0: Perquè sí, les bones, m'has dit una peruana, que jo no identificava Perú amb el taekwondo.
1: No, sí, sí, hi ha molt nivell també a Latinoamèrica.
0: Vale, vale.
1: Sí.
0: I clar, jo penso sobretot coreanes, japoneses, no?
1: Sí, sí, al top sempre, segur que serà Corea, potser als Estats Units, hi ha una danesa molt bona també.
0: Ah, també anirà al
1: sí,
0: Mundial?
1: Sí, sí, me la vaig enfrontar també a l'europeu, que és la que va guanyar. La Eva Sandersen, d'això de
0: sí?
1: Dinamarca.
0: Et va guanyar per molt, creus?
1: Per un punt, que això, bueno, no ve ser tant...
0: No és gaire, això, no?
1: No és gaire, però es nota. Sí,
0: es nota.
1: Sí, sí, és molt bona.
0: Doncs, Judit, jo encantat que hagis vingut aquí, que promocionis una mica tant l'escola, i Lee Jaume Parets, que fa les coses molt bé.
1: Sí.
0: Que l'altre dia també vas obtenir el premi, va reconèixer, no?, l'Ajuntament de...
1: De Parets.
0: De Parets, al Ruixament. Ella és de Mollet, fem una crida aquí també, que a Mollet també, ella és de Mollet, tot i que amb aquests vincles, amb el Lee Jaume Parets. Judit, molta sort, ja ens explicaràs,
1: sí,
0: la teva experiència al Mundial de Corea, i que et vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: A tu.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.
2: 012, la millor resposta.
3: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
4: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
3: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
2: Informa't a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: L'Ajuntament de Parets del Vallès convoca 3 places d'agent de la policia local. Si vols formar part del Servei Públic de Seguretat del municipi, presenta la teva sol·licitud. D'acord amb les recomanacions de la Direcció General d'Administració Pública de Seguretat, s'han d'incloure mesures per tal d'afavorir la participació de la dona en el procés selectiu. En aquest sentit, entre d'altres, no serà necessari disposar del permís de conduir de la classe A2 fins a la finalització del procés. Consulta les bases a la web de l'Ajuntament. T'esperem.

0: On pots anar si pateixes violència masclista o coneixes algú que en pateixi? A la policia local, al 93573-7300. Al CIAT, de Drets Socials, al 93 també 573-7300, a l'Avinguda Lluís Companys, 19 primera. O al CAP, a l'Avinguda Catalunya 127, al 93-562-1689. O també al Punt Lila, al Casal de Joves de Cal Jardiner, al 691-36-76-64. Parets del Vallès vol garantir la prevenció i detecció de les violències masclistes. Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. I avui tenim aquí a Voluntaris per la Llengua. Una de les propostes que sempre ofereix l'Oficina del Català de Parets, i avui amb una parella lingüística, i ens ha vingut també la responsable de l'Oficina del Català de Parets. Primer la saludem, la Carla Guitet, aquí saludem. Carla, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Avui qui ens has portat?
1: Avui hem vingut amb la Viviana i l'Enric, que, bueno, com, segurament moltes vegades ja ho hem explicat, no? Dins del Consorci també hi ha el programa del Voluntariat per la Llengua, no? Més enllà dels cursos, doncs també hi ha altres maneres d'aprendre català, i hem portat aquí uns testimonis d'aquest projecte.
0: Que és la Viviana Gómez, a qui saludem. Hola, Viviana.
2: Hola, bon dia.
0: És de Cali, Colòmbia.
2: Soy de Cali, Colòmbia.

0: estàs tu amb això de voluntaris?
1: Amb els consorcis, la responsable d'aquella època, 2015, em sembla,
0: sí.
1: Roser Tintó,
0: correcte,
1: va tenir una iniciativa de trobar altres maneres, com deia la Carla, i aleshores amb l'Ernesto Briseño i vam proposar-li de cantar en català, aprendre des de la quotidianitat. Un dels meus defectes és l'antropologia, i aleshores la quotidianitat ensenya és la porta d'entrada, i aleshores no ens compliquem amb Pompeu Fabra, entrem des de la quotidianitat i trobarem el nou Pompeu després.
0: Així has tingut moltes parelles lingüístiques, veritat, Enric, en aquest sentit?
1: Sempre amb permís de la meva senyora.
0: Només faltaria. Està bé això de les parelles lingüístiques, perquè, Carla, és, no sé, és una manera que un que sap català, no sé, pugui mostrar i pugui facilitar a una persona que és nouvinguda, no?, com és el cas de la Viviana, poder practicar aquest idioma.
2: Sí, és o sigui, d'una importància també a parlar... O sigui, poses el català fora de l'aula, no?, que també és una manera de treure't pors, perquè al final també l'aula queda com molt protegida, no?, entre les quatre parets, i sortir a fer el voluntariat a parlar el català al carrer, no?, amb algú que parla el català de diari, bueno, també ajuda, no?, a acabar de tancar la bombolla.
0: Viviana, perquè, a més, hi ha la tendència de persones que venen de Latinoamèrica, com que a Espanya o Catalunya es parla castellà, espanyol, doncs, bueno, amb això ja en tenen prou, o almenys pensen, no?, o poden pensar, no?, i, bueno, con el castellano ya me entiendo, no?, però tu has volgut practicar el català. Per què? Viviana.
3: Perquè poder expressar-me a millor facilitat,
0: sí,
3: a les persones a la ciutat on vius.
0: Molt bé. Vius a Parets, tu?
3: Sí.
0: Vius a Parets, eh?
3: I així tenir millor oportunitat de treballar on es requiere l'idioma.
0: Molt bé, molt bé. Perquè, Enric, hi ha aquesta tendència que a vegades, bueno, persones de Llatinoamèrica, que no, que, clar, venen d'un país que parla en castellà i van a un altre país que parla en castellà.
1: Sí, el gènere humà tendeix a ser molt pràctic. Aleshores, si puc solucionar-ho fàcilment, doncs entro per aquí i endavant. I aleshores, també és el desconeixement. Parlant amb molts llatinoamericans com padres, clar, venen aquí i no sabien que estan en un altre país anomenat Catalunya, amb una llengua, amb un menjar, mengem pa amb tomàquet, unes coses estranyes, i cargols, i som una gent estranya.
0: Sí.
1: Estranya. I aleshores, algunes persones descobreixen, i no miro ningú, la Viviana, descobreixen i, cony, aquí hi ha un món molt curiós. I fa un any que està aquí i ja fa una colla de mesos que està amb el català, perquè és una forma d'entendre, ara filosofem molt, ens ho passem molt bé, és una forma d'entendre a on estàs. Una forma d'entendre. Llavors se n'ha adonat compte de que hi ha una gent que és andalusa. A partir d'aquesta experiència, ha identificat, això m'ha explicat ella, eh? Una gent que és andalusa, una gent que és espanyola, una gent que és catalana, això ella, eh? Ella sola, una dona extremadament intel·ligent, com quasi la gran majoria de dones que ens guanyen. Aleshores, i llavors el català és una via...
0: Tu, Viviana, ho sabies? Lo sabies, que aquí es practicava el català? En català... O no?
3: Que...
0: Sí, tu lo sabies quan venia a Colòmbia que aquí se hablava català?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí, i per això busqué... para poder hablar y poder entender mejor.
0: ¿Y para ti es complicado el catalán?
3: Pues...
1: Una mica.
0: ¿Sí?
3: Una mica, nomás.
0: ¿Quan fa que feu parella, Enric, i això de lingüística?
2: Fa uns mesos, ja.
1: Deu fer 3 mesos.
2: Cap al març?
1: Ja, sí.
2: Abril, maig, quan vam acabar el segon trimestre... O sigui, la Viviana estava fent el bàsic 2 i quan vam començar els cursos del tercer trimestre no trobàvem un curs que encaixés amb els seus horaris i, ostres, per no perdre la inèrcia, perquè, vull dir, o sigui, ho estava fent molt bé, li vaig proposar de fer el voluntariat I justament vaig trobar l'Enric i vaig dir, vinga, doncs a veure

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
1: Benvinguts i benvingudes al nostre espai de salut que fem conjuntament amb l'equip d'atenció primària de Parets, del CAP Parets. I avui el tema que ens ocupa és sobre el Dia Mundial Sense Tabac i la Setmana Sense Fum tan important. Abans de res, donem la benvinguda a l'infermera del CAP Parets, Cristina Moya. Benvinguda de nou a Rap 107.
2: Moltes gràcies.
1: Per què, Cristina, és tan important avui aturar-nos i parlar d'aquest Dia Mundial Sense Tabac i la setmana també important sense fum?
2: Bueno, és un tema important que afecta a moltíssimes persones i no només a les persones, sinó també a moltes famílies. I llavors, doncs, és un tema que ens afecta la salut a nivell mundial i cal fer, no em surt en castellà, en català ho sento, fer hincapié, no?, en aquest problema que tenim a nivell mundial.
1: Uh-huh. Avui el nostre espai té un objectiu clar, que és explicar una miqueta més així de tu a tu com donen aquest suport des del Centre d'Assistència Primària de Parets i també el recurs, que pot ser molt útil per a aquelles persones que tinguin aquest objectiu, no?, el fet de deixar de fumar per elles mateixes i que tinguin tot el suport, tota l'ajuda de la mà dels professionals amb una guia d'ajuda molt completa, que també en parlarem amb la Cristina tot seguit. Per començar a aprofundir en aquest tema, Cristina, com és una visita al CAP per començar aquest procés quan ja una persona no té clar que vol deixar de fumar?
2: Vale, doncs aquesta persona, si vol deixar de fumar, el primer que hauria de fer és demanar hora per una infermera. Les infermeres són més o menys les responsables d'aquest tema avui en dia i llavors anar a trucar o venir aquí al centre i demanar hora per la seva infermera de referència comentant que volen deixar de fumar i que els donin hora amb elles.
1: I un cop ja tenim aquesta visita, com seria aquesta primera visita, aquest primer contacte?
2: Doncs un cop la primera visita que fem, vale, li preguntem al pacient el motiu pel qual vol deixar, perquè és molt important la motivació per la que venen. De vegades ens trobem gent que volen deixar per salut, perquè algun metge els ha dit, o fins i tot per pressions familiars. I llavors això també s'ha de tenir en compte. A la primera visita també el que mirem és li fem un qüestionari, no?, de quant de temps porten fumant, el temps que el que fumen. És una guia per nosaltres. I llavors el que intentem és donar eines a la primera visita. Unes eines per intentar deshabituar aquella persona des del primer moment. Després tenim visites de seguiment. Però la primera visita el que intentem és això, donar eines a la persona.
1: Cristina, dins aquest ventall de fumadors entrarien també ara el que és també més comú, els que vapeen, els vapers?
2: Sí, també, perquè a vegades ens oblidem que el vaper també es fuma i que fins i tot ara s'està veient que és molt pitjor el vaper que no pas el cigarreta normal, convencional.
1: O sigui que tant estem parlant com persones que fumen, en aquest cas, cigarretes normals, les clàssiques de tota la vida, i també els que fan aquest vapeo, no?, els del vaper. Per quines etapes es pot passar en aquest procés de deixar de fumar? Perquè m'imagino que l'etapa no és ràpida, necessita el seu procés.
2: Pues sí. Com he dit abans, la primera és estar decidit a que un vol deixar de fumar, tenir-ho clar, no?, i quina és la motivació per deixar de fumar. Després també, més o menys, mirar l'etapa, perquè no és el mateix. A vegades, en certs casos, les persones que venen, que volen marxar de vacances, però tenen clar que no deixaran en aquell moment, o que tenen alguna cosa, potser hem de pensar bé quina és la millor època per deixar de fumar. Vale? I després també, un cop venen, decidir quin dia volen deixar de fumar. I després el manteniment que hem de fer, tot després de deixar de fumar. Tot això és molt important. Són les etapes que més o menys anem seguint.
1: Uh-huh. I en totes i cadascuna d'aquestes etapes doneu diferents consells, no? I amb aquestes fases?
2: Sí. A la primera fase, com hem dit abans, quan venen, ¿vale?, a la primera visita, els donem unes eines per reduir aquest tabac, unes eines també per mantenir-ho, i bueno, i després el que fem és intentem posar un dia, ¿vale?, i que ells creguin que aquell dia serà el primer dia sense fum. També per ells és un repte per assumir-ho, i llavors hem de tenir-ho molt clar, identificar, no? Cal tenir clar, identificar el risc de no... Per exemple, molts cops quan ens juntem amb persones, que tothom fuma, o que anem a festes, o com hem dit abans, no?, èpoques de vacances que estem més relaxats, hem d'identificar aquells moments claus que hem d'intentar superar i mantenir la decisió que hem pres en aquell moment.
1: I acompanyant tot aquest procés, compteu amb una guia que també és molt útil, no?, per al que vol deixar de fumar.
2: Sí, normalment quan ve a la primera visita els donem una guia també de reflexió on veiem, bueno, on ells molts cops han d'apuntar, no?, les cigarretes que fumen, les hores a les que fumen, si realment necessitem aquella cigarreta o no. Perquè quan un realment se para a pensar, veiem que molt del que fumem no és necessari. Podríem haver evitat aquella cigarreta. I llavors això també a la persona li fa molt que pensar. Després també ens donen eines per com què fer en el moment de neguit, no? Pensar fins a 3, donar-te una volta, trucar a algú. Llavors això li ajuda molt a la persona.
1: Durant tot aquest recorregut, durant totes aquestes fases, feu constant acompanyament des del CAP, no?
2: Sí. Normalment fem la primera visita. Els 15 dies els tornem a visitar. Hi ha gent que prefereix venir aquí al centre, uns altres que prefereixen que els truquem, i després anem fent els 15 dies, el mes, i anem allargant les visites fins en principi fins que fan un any. Perquè no hem d'oblidar que una persona és exfumador quan deixa de fumar totalment, no? Des del primer dia que no fuma ni una cigarreta. Llavors, en tot aquell any, fem un seguiment de la persona.
1: Uh-huh. Una guia molt útil, aquesta guia que doneu d'ajuda per deixar de fumar en 4 passos. Ja, el primer que quedi clar, no et dic que serà fàcil, et dic que valdrà la pena. El pas 1, decideix-te. El pas 2, prepara't. El pas 3, deixa de fumar. Arriba el dia D, aquell dia que hem d'emmarcar. I el pas 4, mantenint-hi, com dèiem, que és potser el més complicat, el més difícil. En tot aquest procés, el tema farmacològic, com ho gestioneu?
2: Doncs normalment això la primera visita no ho fem. El primer que fem és donar les eines per reduir i per trobar aquells moments de neguit, ¿vale? Perquè si no s'ha vist que en molts moments el tema farmacològic també pot fallar. I llavors intentem no donar-ho directament. El que sí que fem és també després valorem cada persona si necessiten o no necessiten, i si la persona considera que necessita fàrmacs, intentem valorar quin és el millor per cada persona. I llavors doncs ho receptem. Uh-huh. Li fem la recepta, sempre tenint clar que hi ha diferents tipus, hi ha pegats, hi ha xiclets, hi ha medicació que duren 3 mesos, un altre que dura només un mes, i que tot això va financiat. Sempre mirant el nivell econòmic de cada persona. Hi ha gent que té que pagar un tant per cent, hi ha gent que no, ¿vale? I que aquesta recepta només la fem un cop a l'any. T'ho comento així, faig una mica de remarcar, perquè molta gent venen 2 cops l'any o més, i no, només la fem un cop l'any. I llavors és el que ens entra per la Seguretat Social.
1: Uh-huh. Cristina, en el temps que porteu des del CAP Parets i tu com a infermera de referència en aquest projecte també, com valoreu tot aquest temps que porteu amb aquest programa?
2: Ens ho valorem positivament, perquè molta gent podríem dir que ha deixat de fumar, no? I això també a nivell de salut també ho noten molt a nivell de respiració. ho noten molt a la de caminar, amb molts sentits, tornen a plorar, i la veritat és que la persona ve contenta, d'haver aconseguit aquell repte que s'havia proposat.
1: Així doncs podem dir que és un tant per cent elevat d'aquestes persones que formen part del programa i acaben deixant de fumar?
2: Sí, podríem dir que sí.
1: I en el cas d'aquelles persones que no ho aconsegueixen, creus que és un fracàs si es torna a fumar?
2: No s'ha d'interpretar com un fracàs, sinó com un intent, no? I llavors, a cada recaiguda podem dir que podem aprendre alguna cosa per, si ho tornem a intentar, saber on hem fallat.
1: Qui són els que més decideixen de deixar de fumar, les dones o els homes?
2: Doncs la veritat és que la meva experiència és que tots dos.
1: Sí?
2: Sí, normalment tots dos. Sí que moltes dones venen, però avui en dia molts homes també volen deixar de fumar.
1: I hi ha una franja d'edat també més alta que una altra?
2: El que més em trobo és gent jove. Jo de 25, 40 anys, alguns de 50, i fins i tot gent gran també, que ja es veuen grans i també volen deixar-ho, però aquesta franja d'edat.
1: Uh-huh. I el que són la cigarreta electrònica, sobretot m'imagino, més gent jove que no pas adults, o estic equivocada?
2: Sí. Jo, la veritat és que cigarreta electrònica normalment no ho veiem molt, perquè la gent no sol venir tant. Solen venir més gent que fuma o d'aquestes de lia o convencionals. La veiem molt poc.
1: Una campanya molt interessant la que esteu fent dins del Dia Mundial Sense Tabac i la Setmana Sense Fum. M'imagino que des del CAP al llarg de tots aquests dies també doneu molta informació a l'entrada i orienteu als usuaris, no?
2: Sí, de fet posarem una tauleta, així com hem fet cada any, on posarem fulletons dels que la cara i informació perquè tot aquell que vulgui acostar-se pugui acostar-se i pugui preguntar també.
1: Cristina, voldries afegir alguna cosa més sobre aquest tema?
2: No, espero que serveixi perquè molta gent pugui escoltar, pugui decidir-se i pugui deixar aquest hàbit que de vegades ens influeix molt a nivell de salut.
1: Uh-huh. I que agraïm tant als fumadors passius, no?
2: Sí.
1: Que és també un rebot d'aquest benefici que obtenen per la seva salut, doncs pels que no fumen, doncs que també ho agraeixen, no?
2: Doncs sí.
1: Doncs una vegada més hem tingut a Cristina Moya, que és infermera del CAP Parets, a l'equip d'atenció primària del nostre municipi. Ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres, Cristina. Et desitgem molta sort.
2: Moltes gràcies.
0: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos. Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.

0: M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
1: Com li va la cerca de feina?
0: Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
1: Ah.
0: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
1: No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
0: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
2: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
1: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
0: Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico l'enllaç?
1: Accediràs a una pàgina web falsa que s'envia...

0: detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
1: Que no ens enredem.
2: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Va tot bé?
4: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
3: Això és violència masclista.
5: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
7: Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
8: Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

Inhale. Exhale. Inhale.

0: RAC 107, notícies.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM, i solucions d'internet de les tipus cicles en anglès IoT. Parets reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat, que també es fan a Parets, en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran al mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils de múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara en l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Xembify per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grifols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
0: RAP 107, notícies.

0: RAP 107, serveis informatius.
1: Ha nascut a Parets del Vallès La Xarxa, la coordinadora d'entitats per la cultura catalana a casa nostra. En formen part entitats de moment com Diables, Gegants, la Colla del Vall de Gitanes, l'Ateneu La Teixidora, Manyacs, l'Associació Fotogràfica Parets, l'Associació Passebrista Parets, el Festival de Curs Pedra.

0: que, com el seu nom indica, neix amb la voluntat de coordinar o de ser un espai de coordinació entre entitats de Parets del Vallès i, per tant, promoure i dinamitzar la cultura catalana al poble. Estem en estadis inicials, ens hem començat a formar i ara mateix està conformada per Diables, per la Colla de Gegants, per Gitanes, per l'Ateneu La Teixidora, Manyacs, l'Associació Fotogràfica de Parets, l'Associació Passebrista, el Festival de Curs de la Pedra del Diable i l'Associació Sardanista.
1: La xarxa coordinadora d'entitats de la cultura catalana de Parets del Vallès vol promoure, defensar i dinamitzar la cultura catalana al poble. En Guillem ens avança que a la tardor es donaran a conèixer amb una petita mostra i un vermut musical al Parc de la Linera.
0: Un dels primers actes que tenim previstos és el diumenge 25 d'octubre, que farem a la Linera, al Parc de la Linera, un tastet de les diferents entitats de cultura del poble. Llavors, la idea és que la gent que hi assisteixi pugui viure una mica com és formar part de les colles, quin tipus d'actes es fan, quines tasques, etc. I ho acabarem amb un vermut musical. Tot i així, més endavant us donarem més informació d'aquest acte.
1: Aquesta iniciativa vol enriquir el municipi i està oberta a noves incorporacions d'entitats locals. Vol ser el nexe d'unió de les entitats paratanes, com ens explica el Guillem.
0: De moment, les entitats que la conformen estem força contentes i creiem que, a més, pot ser un espai també d'ajuda i col·laboració entre les entitats. De manera que, quan algú necessita alguna cosa, doncs una altra entitat pot ajudar amb això, a nivell de carpes, d'equips de so, equipaments, etc. Llavors és aquesta voluntat d'ajudar-nos posant mans, posant recursos i fins i tot idees o projectes en comú entre les diferents entitats.
1: La xarxa de Parets Cultura Catalana, Entitats i Vida de Poble compartiran, coordinaran i impulsaran els actes de les entitats que fan poble i fan xarxa. A través dels diferents canals de comunicació, especialment a través de les xarxes socials, se'n difondran tots els actes principals que impulsin per les entitats adherides, contribuint a fer més visible la vida cultural de Parets del Vallès. L'operació Vacances Segures és la campanya que cada estiu impulsa Mossos d'Esquadra per informar a la ciutadania de les mesures de prevenció bàsiques que cal adoptar per evitar els delictes més típics de l'època de l'any en la que ens hi trobem, sobretot furts a la platja o en zones concorregudes i robatoris amb força a l'interior de vehicles o domicilis. Els agents visiten aquests dies les poblacions per difondre consells per tal d'evitar furts en zones concorregudes, robatoris a domicilis i també a polígons industrials. Que l'estiu no es porti a relaxar-nos i pensar que estem lliures de riscos. No abaixar la guàrdia és el principal consell que donen Mossos per tenir unes vacances tranquil·les. La gent de Mossos d'Esquadra de l'Oficina de Relacions amb la comunitat de Mollet del Vallès, a la que pertany Parets, en Daniel González, ens recordava la importància de no perdre els hàbits de seguretat.
2: Ara que ve l'estiu, venen les vacances, tan esperades per l'altra part, doncs recordar una miqueta una sèrie de consells bàsics, molt, molt genèrics, de què cal tenir en compte. Són consells de molt de sentit comú, ara no descobrirem res, però que moltes vegades les persones una miqueta es malacostumen, no? I deixen de tenir una sèrie d'hàbits molt, molt simplons de seguretat que per altra banda ens evitarien una sèrie d'ensurts, com pot ser el fet de tancar la porta amb clau cada cop que sortim. És igual si sortim a comprar el pa o sortim quan marxem de vacances. El fet de tancar tots els accessos, balconades, portes correderes, accessos a terrasses, tenir-los correctament tancats. Si disposem d'alarma, recordem que són recomanacions, en cap cas són obligacions. És a dir, si tenim o si disposem d'una alarma, doncs fem-la servir. Fem-la servir comprovant que la connexió a la central receptora sigui adequada i que funcioni correctament. I, evidentment, si marxem, deixar-la connectada. El fet de donar una clau a qualsevol altra persona de confiança que pugui donar una volteta al pis quan nosaltres no estem, no publicar fotos o missatges en el moment que estem de vacances, dient doncs, que estem a tal lloc o a tal altre, o durant el temps que estem doncs, a la destinació estival, si hem de publicar alguna cosa, doncs ja estem a temps de publicar-ho quan,

0: quan retornem. I si fem el viatge, doncs, ja sigui mitjançant avió, tren o en el propi vehicle, doncs, tenir sempre les pertinences ben controlades. Sempre amb nosaltres, si és un vehicle i parem en una estació de servei, doncs, el vehicle ben tancat a la vista i no deixar cap objecte de valor, doncs, que sigui fàcilment accessible.
1: Un altre dels consells de Mossos és controlar el que es comparteix a les xarxes socials, punt feble i que aprofiten els delinqüents per conèixer els nostres moviments. La gent de Mossos d'Esquadra, l'Albert Gallego, ens parlava de la seguretat digital.
2: Ja que introduïm el tema de les xarxes socials, com ja deia el Dani, nosaltres recomanem a la gent de manera preventiva el que entenem que a nivell de seguretat li és més interessant o no. Insistim en que no diem mai de la vida a la gent el que té que fer o deixar de fer en la seva esfera privada o seva esfera privada digital. En qualsevol cas, sí que el que podríem fer com a mesura preventiva, si malgrat tot doncs ens ve molt de gust explicar o publicar cada dia les nostres novetats de vacances, tenir molt clar que els nostres seguidors o la gent que tenim agregada a les nostres xarxes socials són gent que reconeixem i que els nostres perfils, en qualsevol cas, són tancats i que, per tant, nosaltres tenim un cert control sobre aquelles persones que accedeixen als nostres continguts. Això sí que crec que seria interessant per qualsevol persona que té qualsevol xarxa social. Llavors, això que entenem que és una bona mesura preventiva, introduint ja una mica consells també de seguretat digital, doncs això tant els diem a la canalla quan anem als centres educatius a parlar amb ells, com a les famílies o, en fi, a qualsevol àmbit, a qualsevol persona de qualsevol edat.
1: Especialment atents hem d'estar quan ens movem persones amb molta gent, com poden ser els carrers comercials, on són habituals les estrebades de les bosses de mà, o també a la pròpia platja. No hem de perdre mai de vista els objectes personals si anem a banyar-nos dins la mar o quan ens estirem sobre la tovallola. Els furts a la platja són una de les pràctiques delictives més habituals en aquesta època de l'any. El que marca la diferència entre un furt, que no comporta la detenció del lladre, i un robatori és l'import dels objectes sostrets. És només a partir dels 400 euros quan els agents poden arrestar l'individu i portar-lo davant del jutge. Bons consells per a totes les situacions, mantenir els nostres objectes de valor sempre controlats i no despistar-nos. Recordem, el telèfon d'urgències és el 112, és únic a tot l'àmbit europeu i dona resposta immediata les 24 hores del dia davant d'una situació d'emergència. I podeu telefonar si necessiteu la policia, serveis sanitaris o bombers. És gratuït i es pot trucar fins i tot des de llocs on el vostre operador no té cobertura. L'Albert també ens parlava d'una de les tècniques que fan servir els lladres, com són els marcadors a les portes dels domicilis.
2: De la mateixa manera que el 112 el podem utilitzar de manera preventiva, sempre tenint en compte que és un 112 i que no es pot trucar per qualsevol. Però quan tenim una percepció més o menys de que hi ha quelcom que no quadra i no fa falta ser massa explícit amb explicar què és el que no em quadra i puc trucar al 112, nosaltres ja ens permet guanyar temps d'arribar al lloc, d'identificar si s'escau a qui siguin allà, o per un altre costat, si no és per identificar alguna persona, perquè nosaltres això ens genera intel·ligència policial i sabem que algú està treballant la zona aquella i aleshores fa que els nostres companys d'investigació o del grup de paisà estiguin més proactius i prioritzin potser el sector A, o B o del sector C. Per tant, si ens hi trobem, està bé arrencar, tant sigui el nostre, com sempre diem, tant sigui el nostre domicili com el d'un tercer, perquè fes allò pel veí, allò que desitjaries que el veí fes per tu.
3: No?
2: I que jo, com sempre diem, visc el tercer primera i pujo per les escales i el primer primera veig que hi ha un marcador, truco el 112, espero que vingui la patrulla, després la patrulla ja farà el que cregui. I vostè ja n'ha informat i, com ho veiem, a més també es queda més tranquil.
1: L'operació Vacances Segures ens recorda que si marxem de vacances i estarem uns dies fora de casa, hem d'assegurar-nos que no es nota que la vivenda està buida. Demanar a una persona que de confiança que reculli el correu de la bústia i, sobretot, no anunciar-ho a les xarxes socials o en llocs públics. La policia recomana no deixar objectes de valor dins dels domicilis o, en tot cas, disposar d'una relació detallada amb marques i models i fotografies que ens permeti recuperar-los si ens els roben i els detenen. Altres consells que donen Mossos és no deixar roba estesa, si es pot col·locar temporitzadors que encenguin i apaguin llums i aparells electrònics, millor que millor, i en el cas de voler presentar una denúncia, us podeu adreçar a qualsevol de les comissaries que trobeu les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Al telèfon d'atenció ciutadana, el 012, us poden informar de la més propera. També trobareu tota aquesta informació a la seva pàgina web www.mossos.cat.
4: Notícies.
1: Moment de parlar de la campanya d'estiu contra el mosquit tigre. És el moment d'aturar aquest mosquit, aquest insecte tan impertinent, podríem dir que és. El moment de parlar dels consells pràctics i de prevenció per evitar que se reprodueixi amb facilitat i, lògicament, també com poder evitar la seva incòmoda picada. En quant a evitar que aquesta mosquita, aquest insecte, es reprodueixi, és molt important recordar de buidar i de capgirar a qualsevol recipient. Evitar les acumulacions d'aigua que estigui estancada en basses, cisternes, dipòsits, fonts, fins i tot testos de plantes. Buidar o capgira tots els objectes on es pugui acumular aquesta aigua. També és important tapar i protegir, cobrir amb tela o malla mosquitera fineta, molt fineta poder ser, de màxim 2 mil·límetres perquè no es colin els elements fixes que no es puguin retirar ni capgirar. I tractar l'aigua de la piscina, per exemple, amb els productes adequats per assegurar-ne les condicions sanitàries i renovar l'aigua de beuadors de mascotes en dues vegades cada setmana com a mínim. En quant a evitar que ens piquin aquests insectes incòmodes, és recomanable instal·lar aquestes mosquiteres amb foradets ben petits, amb portes i finestres per impedir-ne el seu pas cap a l'interior. També fer servir protecció personal, portar roba de màniga llarga, pantalons llargs i mitjons si hem d'estar a l'exterior i prioritzar els colors que siguin clars, que no atrauen tant els mosquits com els colors foscos. I si opteu per l'ús de repel·lents per a la pell, recordar tenir en compte les indicacions de cada producte i també les edats recomanables per fer-lo servir. I atenció a les hores punta, perquè s'ha d'evitar les activitats a l'exterior a les hores de més presència del mosquit, que són les hores del matí i al capvespre. I si malauradament, després de totes aquestes recomanacions, ens han picat els mosquits, com actuar davant de la picada? No alarmar-nos, la picada del mosquit tigre sí que és molesta, però no és perillosa per a la salut, en cas de no ser al·lèrgic, és clar. També higiene i calma, neteja bé i desinfecta bé la zona, aplicant fred local si és que està inflamada aquesta picada, i fer una consulta mèdica en el cas de ser necessari. Si passats uns dies aquestes molèsties no remeten, consultar el metge de capçalera per una possible reacció al·lèrgica. Recorda també la importància de seguir indicacions de salut en aquesta època de l'any. Recordar que si el metge sospita que tens una malaltia transmesa per un mosquit, s'ha d'extremar precaucions les dues setmanes posteriors a l'inici dels símptomes, és a dir, són 14 dies clau. També evitar ser picat. És molt important que no ens piqui cap mosquit perquè no encomani la malaltia a altres persones en el cas de quedar així contagiat, com dèiem. I per limitar els contagis, evitar els desplaçaments innecessaris fora del domicili i del lloc de treball. Important, com dèiem, seguir les indicacions que des de Salut ens donen, des de l'Ajuntament de Parets, Parets Saludable, una campanya d'estiu per aturar el mosquit tigre. L'Ajuntament de Casa Nostra actua per evitar aquesta propagació del mosquit, actuant en bornals, espais humits i espais públics. També es pot col·laborar actuant correctament dins i fora de casa, perquè la prevenció, com ja sabem, és cosa de tots.
3: I un exjugador del Parets, que no nascut a Parets, perquè alguns mitjans han dit que era de Parets, no, però sí que va estar un any jugant a Parets, és l'Àlex Calatrava, que ha fitxat per l'Espanyol. No es pot dir totes les vegades, no, que jugadors que han passat per l'equip del Parets juguin a la primera categoria del futbol, i en aquest cas amb l'Espanyol. En Pablo Martínez, que el va conèixer prou bé, a més té amistat amb ell i amb els seus pares, ens pot parlar una mica d'ell. Pablo, com estàs?
4: Hola, bon dia. Molt bé, molt bé.
3: El Pablo, que ha estat exjugador, que ha estat vinculat al Club de Futbol Parets. De fet, aquella època estaves a la Junta, veritat?
4: Sí, bueno, estava a la Junta i estava també de director esportiu.
3: Això mateix.
4: I, bueno, va ser la primera temporada, primera catalana, amb el Miquel Muñoz i el Samu Mora d'entrenadors. Mm-hmm. I sí, vam fitxar l'Àlex Calatrava, que venia a sortir de juvenil, primer any d'amateur. I sí, ens van oferir per a mitjançant un representant que portava molts nois juvenils i el van fitxar.
3: I ara un nano que tractava molt bé la pilota, que era un jugador tècnic, oi?
4: Sí, a veure, el nano ja havia jugat al futbol base del Barça, i havia estat jugat al futbol base del Barça, després havia anat al Sant Andreu, i quan nosaltres el vam fitxar crec que estava a l'Horta, tenia l'opció d'anar a l'Horta també.
3: Correcte.
4: I al final vam decidir vindre a Parets, és un noi amb molta qualitat tècnica, un tir molt bo, molt bo l'un contra un, i sobretot és molt bon noi. Jo la veritat que estic molt content per ell, per la família, perquè encara mantenim el contacte i som molt bona gent.
3: Home, i que mantinguis contacte, això vol dir que vas crear empremta i que està bé. I això que va ser aquell any del Covid que no veu acabar de disputar tota la Lliga, oi?
4: Sí, és cert, no van disputar tota la Lliga i, bueno, no van descendir per un tema administratiu, però a banda de tot això, la veritat és que, ja et dic, mantenim el contacte amb el pare, amb ell parlo menys, no?, perquè ell, bueno, pues, suposo que estarà més ocupat, però sí, som molt bona gent, la veritat que el fitxatge d'ell va ser molt fàcil, perquè nosaltres li donaven l'oportunitat de jugar a Primera Catalana amb un tècnic com el Miquel Muñoz i el seu ajudant, el Samu, que li van facilitar molt les coses, que li van dir, li van parlar clar, li van dir al noi, bueno, si tu treballes, tindrem la mateixa oportunitat que tots, i jo crec que això és el que ell es va quedar amb això, i la veritat que ho va aprofitar i molt bé.
3: Sí, perquè després la seva evolució ha sigut impressionant, perquè va anar també al segon equip de l'Atlètic de Madrid, al Castellón, que ha fet uns números molt bons, i mira, s'hi ha fixat l'Espanyol.
4: Sí, sí, la veritat que tenia possibilitat ja, quan va sortir el primer any del Castelló, d'anar a primera divisió, però al final el Castelló, per el que jo entenc, el que m'ha dit la família, va portar molt bé amb ell, i li van dir que es quedés un any més, a veure si aconseguien pujar a primera divisió, que han fet el playoff i no han pogut pujar, i com no ho van aconseguir, però al final l'han facilitat que puguem marxar a l'Espanyol. La veritat que ells estan molt contents, vas parlar amb el pare ahir, i res, ja amb ganes de començar la temporada, i bueno, i aquest salt a primera divisió, que no és fàcil arribar, però jo crec que s'ho mereix, i jo crec que si li dona l'oportunitat és un nom que és diferent, té molta qualitat tècnica, per treballar molt, i és molt bona gent.
3: Doncs tant de bo que li vagi bé a l'Àlex a la trava. En Pablo ja no està tan vinculat a... Sempre has estat i sempre continuaràs vinculat al futbol, però ara no ho estàs, diríem, amb cap club fent cap tasca, però sí que tens els nanos jugant a futbol, no?
4: Sí, bueno, tinc el meu fill, que aquest any formarà part, o espero que formi part del primer equip de paret.
3: Sí.
4: I, bueno, no estic vinculat a cap club, però la veritat és que sempre no se'm truca gent, em demanen telèfon de jugadors, parlem de coses, em demanen si l'aconsell amb alguna cosa i tal, i, bueno, la veritat que no estic vinculat, però com ben dius tu, sempre estic fent alguna cosa, però, bueno, més tranquil, des d'una posició més baixa i més tranquil·la, però sí, sempre estic fent alguna cosa, i si a mi em demana el Parets qualsevol cosa, sempre estaré agraït per tot el que van fer per mi, perquè jo, la veritat, que vaig estar en una etapa també, bueno, que vaig perdre la meva mare, i una etapa complicada.
3: Sí, amb el Pablo Pastor, però,
4: a Pablo Pastor, i res, molt content d'estar col·laborant amb ell, si puc.
3: Escolta, doncs, espero que et vagi bé. Ja sabem que ell amb els seus germans porten el bar dels Gallegos, que suposo que deveu anar a tope de feina, no?
4: Sí, sí, sí, la veritat que sí, que no ens podem queixar. Portem molt d'anys, però algú farem bé, com diuen.
3: Pablo Martínez, moltes gràcies per parlar-nos una mica de l'Àlex Calatrava. I esperem que aquest exjugador de Parets, que no de Parets, eh? Tu també t'has fixat, no?, que en alguns llocs, no sé per què, diuen que és nascut a Parets, però tu mateix m'ho has confirmat més d'una vegada, que no és de Parets, aquest xicot.
4: No. Mira, ahir li vaig enviar un audio al pare, i es reia, i em va dir, hosti, no sé on ha sortit això. Dic, bueno, sí. Jo tampoc, però bueno, escolta'm, a vegades, jo què sé, les xarxes socials són molt gran, la gent opina, sí, sí. I a vegades creuen missatges, però no, el noi és de Barcelona. Que quedi clar que és de Barcelona.
3: Em sembla que del Guinardó, no, aquesta zona, perquè em sembla que inclús ha fet un vídeo per la seva zona, i que està clar.
4: Sí, sí, sí.
3: Però sí que va estar un any a Parets, que això sí que el club pot estar content que un jugador que ha passat pel club de futbol Parets debuti a primera divisió amb l'Espanyol, i segur que ho farà bé. Pablo, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Els clubs esportius de Parets ja han donat per finalitzada la temporada. I aquest comiat ha estat molt esperat per un dels clubs en especial, el Club de Vòlei de Parets, que acaba la seva primera temporada com a club amb un cadet femení que ha tingut una clara evolució. Hem parlat amb la fundadora i presidenta del Club de Vòlei, la Maria José Serna, qui ens ha fet una valoració de com ha anat aquesta primera temporada i ens ha fet un resum dels resultats de l'equip.
6: Pues nada, que ha sido una temporada fantástica, donde el club, a pesar de tener un solo equipo, se ha consolidado. El reto para esta junta tan joven, ¿no?, que ha iniciado un proyecto muy claro en el que, como siempre he dicho, desde el principio prioriza a los jugadores en su calidad y no en su cantidad. A nivel deportivo no podemos estar más contentos de la evolución de nuestro cadete femenino. Hemos trabajado muchísimo en equipo, que creo que es algo fundamental para conseguir el éxito. En la primera fase quedamos cuartas y eso hizo que pasáramos a la segunda fase de ascenso, una fase más complicada. Hubo un momento en el que tuvimos que decir con el equipo técnico pues si queríamos iniciar un progreso o ganar. Y la verdad es que a pesar de que muchas familias quizás no entendieran un poco la decisión, consideramos progresar para que este año tuviésemos un mejor nivel, que ellas pudieran competir con más seguridad y que entendieran el vóley un poco mejor y cómo se trabaja, ¿no? Ha sido un año muy especial. Creo que quedará siempre en el recuerdo de todos, ¿no?, como el primer año del Club Vòlei Parets.
5: Però ara que arriba l'estiu, el club ha de continuar treballant per preparar la propera temporada. En el curs 2026-2027 tenen un projecte ambiciós que encara anen forces: ampliar el club amb un total de 5 equips. Així ens comenta la presidenta la previsió i les novetats per la propera temporada.
6: La próxima temporada, bueno, pues la próxima temporada, como ya anuncié y como ya dije, pues primero que va sin límite. Ya se han creado 5 equipos, que es lo que habíamos anunciado desde enero y que, bueno, la Junta tenía muy clara hacia dónde queríamos ir y con cuántos queríamos llegar este año, esta nueva temporada. Vamos a tener un alevín muy divertido, ¿no?, que esperemos que pueda ser femenino y masculino. Estamos en ello para que algunos jugadores masculinos se apunten a conocer al vóley y que vengan a nuestro club y así poder tener cantera tanto de una categoría como de la otra. El infantil femenino está sin plazas, no se ha quedado nada, han arrasado. En el cadete creo que queda una plaza, si no me equivoco, y alguna más en el juvenil y en el senior masculino, que ya os adelanto que como novedad este año vamos a tener un equipo masculino que va a dar guerra y que espero que también nos dé muchas alegrías este año, ¿no? Entonces, nada, nosotros vamos a poner toda nuestra pasión, nuestro compromiso para que todo el equipo vaya sin límite. Daros las gracias a todos por esta magnífica temporada, incluido a vosotros, Carlas. Destacar un poquito también el otro día, ¿no?, el primer Family Day del club. Hubieron risas, buen rollo, nos lo pasamos muy bien. Nos vemos en la próxima temporada. Este club va sin límites, porque como ya dije en la presentación del club el año pasado, este club no va a parar y va a dar mucha guerra. Moltíssimes gràcies a tots.
5: Després de la primera temporada del Club de Vòlei, on han destacat en l'àmbit esportiu i més enllà de la pista, l'entitat té entre mans un projecte molt especial de cara a la propera temporada. El Club de Vòlei no es rendeix, continua endavant i promet que el curs vinent serà molt millor que l'anterior.
7: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

quiero una.

0: Això és Activa't 107 Sessions, la nit dance a Rap 107 FM.
1: Ladies and gentlemen, I present to you
2: Magic House.
3: Something magical.

favorites, DJ. DJ.

Chao.

Riverside, motherfucker.